0: lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: electrònica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quichon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni.
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
10: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
11: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
10: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
11: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
10: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Per una mica de música, que ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Sanquirse.cat, radiosanquirse.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirse. Tastet de Radio Sanquirse. En Tastet de Radio Sanquirse se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirse.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirse.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirse i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirse i quan vulguis a radiosanquirse.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Bugiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Bugiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Bugiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sanquirse.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sanquirse.
13: Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: miro la meva bola,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis,
5: la desfilada dels microbis,
1: posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: la Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
7: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirse.cat, radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen, què fes?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga!
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Pep, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva boca.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, Doncs quin xororamà!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
16: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
17: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
18: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
19: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estimar-me més i que

0: altres petons que desperti.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per sentir una mica de música, que ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
10: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
9: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: per fer la ràdio engegada. Dalt del terrat la roba estesa, la llum de la golfa encesa.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, manca el dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
12: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
14: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
13: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
14: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
13: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: tan sola. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. What?

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: clic a radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. No sé, sí.

0: Seti. Aviam, un, dos, tres, i ara som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

irresponsable del que pugui seguir. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-los.

Avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

dona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosanquirza.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Radio Sant Quirze.
4: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen Café.
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, manca el dimoni!
4: Miro la meva boca.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
12: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I...

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i al...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio, de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio, de Radio Sanquirsa, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sanquirsa.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosanquirsa.cat.
0: Des de Sanquirsa a tot el món, Radio Sanquirsa.

put a spell on you. Because you're mine.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'has...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... Per una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: xarxa radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
1: Bona tarda, Sant Quirze. L'Ajuntament es va sumar ahir dimecres a la reivindicació de l'AFA de l'Escola Taula Rodona i a la concentració convocada per reclamar el manteniment de les dues línies d'I3 del centre de cara al curs vinent. L'alcaldessa Elisabet Oliveres va participar a la manifestació mostrant així el suport del consistori a les famílies i a la comunitat educativa del centre. El consistori defensa que la realitat del curs vinent permet mantenir les dues línies del taula i totes les dels centres educatius del poble. Així doncs, l'Ajuntament es reitera en el fet que les dades de preinscripció no justifica l'eliminació d'una línia i assegura que aquesta postura ja es va traslladar al seu moment al Departament d'Ensenyament, una posició que continua mantenint fermament. Prop d'una cinquantena de persones es van concentrar dimecres a primera hora del matí davant del centre amb pancartes, xiulets, cassoles i altres elements reivindicatius per expressar el seu malestar. La comitiva es va desplaçar després fins a la rotonda de la Benzinera, passant pel pont de la C-58 per fer visible la seva protesta. Recordem que el fet de tenir menys línies pot traslladar se amb el temps en menys recursos per l'escola i pel projecte educatiu. L'Ajuntament està reconegut a la novena edició dels reconeixements Administració Oberta 2025, atorgats pel Consorci AOC, que distingeixen les administracions locals capdavanteres en transformació digital i govern obert en la seva relació amb la ciutadania. L'acte de lliurament dels guardons va tenir lloc ahir, 20 de maig, a les 5 de la tarda, a la Sala Petita del Teatre Auditori de Granollers. En aquesta edició, Sant Quirze del Vallès ha estat inclòs dins del top 10 dels municipis d'entre 20.001 i 50.000 habitants, una categoria que reconeix les administracions locals més destacades en la modernització dels serveis públics i la seva relació digital amb la ciutadania. Aquest nou reconeixement dona continuïtat als bons resultats obtinguts pel municipi en els darrers anys. Top 10 al 2024, segon lloc al 2023, top 10 al 2022 i al 2021 i tercer lloc al 2019. L'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya oferirà atenció presencial a la ciutadania i a les entitats del municipi el proper dimecres 27 de maig de 9 del matí a 2:15 PM al Centre Cívic Can Feliu. Durant la jornada s'atendran consultes i queixes relacionades amb possibles vulneracions de drets per part de les administracions públiques i també d'empreses que presten servei d'interès general, com ara l'aigua, la llum o el gas. Per ser atès o atesa, cal concertar cita prèvia mitjançant l'enllaç publicat a santquirzevallès.cat. La Biblioteca Mercè Llatz acollirà una nova edició del cicle Pati de Contes, una proposta cultural que combina narració oral, teatre i improvisació. El programa inclou 3 espectacles gratuïts adreçats principalment al públic adult, amb reserva prèvia de localitats, entrades.santquirzevallès.cat. El cicle començarà el proper dimecres 27 de maig amb Una dolça embriaguesa, una proposta de narració teatral que transporta el públic a l'antiga Roma a través d'una història carregada d'enginy, sensualitat i ironia. L'espectacle incorpora faules, anècdotes i fragments de la literatura clàssica d'autors com Aristòfanes, Eurípides, Safo, Marcial o Ovidi, que dialoguen amb naturalitat amb el present. Amb una posada en escena íntima i un subtil to de comèdia, la proposta explora el vi com a símbol de llibertat, desig i transgressió. Aquesta sessió començarà a les 10 de la nit i tindrà una durada aproximada de 55 minuts. L'Escola Municipal de Música us convida a participar a l'Inesperat, un escenari obert on artistes i públic comparteixen les seves creacions en un ambient proper i creatiu. Totes les disciplines i formats hi són benvinguts. L'Inesperat tindrà lloc avui dijous, 21 de maig, de 7 de la tarda a 9 del vespre, a la sala Josep Brossa de la Patronal. Per al públic, l'assistència és lliure i gratuïta. En canvi, si voleu participar com a artistes per mostrar en públic els vostres projectes, heu d'escriure un correu electrònic a inesperat@santquirzevallès.cat. Aquest divendres 22 de maig tindrà lloc una nova projecció del cicle de cinema Grans Clàssics a la sala Josep Brossa de la Patronal. A partir de les 6 es podrà veure El mestre que va prometre el mar, dirigida per Patricia Font l'any 2023 i interpretada per Laia Costa i Enric Auqué, entre d'altres. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament i l'entrada és gratuïta, però amb reserva prèvia de localitats, que la podeu fer a entrades.santquirzevallès.cat. I aquest dissabte, 23 de maig, el recinte de Can Barra acollirà la 7a edició de Pessics, el Festival de Microteatre de Sant Quirze del Vallès. Durant aquest certamen es presentaran una selecció de companyies que fan microteatre i que presentaran 5 obres que duran menys de 20 minuts i on el públic es divideix en grups reduïts de 30 persones per permetre una proximitat màxima amb els actors i les actrius. La selecció de l'edició d'enguany és l'Ascensor, la Cervesa de la Setmana, la Funerària, Maleïts Diners i Putucu Living. Les entrades per assistir-hi ja estan exaurides i la iniciativa està organitzada per l'Espai d'Arts Escèniques amb el suport de l'Ajuntament.
0: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
1: I pel que fa a la previsió del temps, acabarem el dia amb sol i amb temperatures per sobre dels 25 graus. Per demà continuarem amb sol i calor durant bona part del dia, ja que s'esperen màximes de 28 graus. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació, consulteu santquirzevalles.cat i radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.

0: Hola, benvingudes i benvinguts al podcast del Consell d'Adolescents de Sant Quirze.
1: Som Janina, Dana, Biel, Diego, Nil, Nàdia, Daniel i Janís. I avui parlarem sobre el vàper. Ens preocupa que els joves tinguin addicció a aquesta substància.
2: Ara parlarem amb la policia de Sant Quirze.
3: Carles Requena i Raül Samaniego, caporals de la policia local de Sant Quirze del Vallès.
4: Hi ha tendes on tu vas sent menor i et pots comprar un vàper o una birra. Com podríem fer perquè no passés?
5: Això és feina policial, i de control. La normativa encara no regula segons quins establiments no poden vendre això o quins sí que poden vendre. Llavors hi ha molts establiments tipus bazar o tipus supermercats de petites dimensions que sí que fan aquesta venda d'aquests productes, estan habilitats a fer-ho, però que no hi ha un control exhaustiu de qui es veuen. Sí que estic d'acord amb tu de que s'hauria de fer més controls.
6: Hi va haver una vegada que van vindre la policia, no sé ben bé què va passar. Des del meu punt de vista, crec que des de fora no es va fer això d'avisar-li als pares ni res.
5: Perquè estaven fumant.
6: Sí.
5: Sí que és veritat que hi ha menors que fumen tabac, per exemple, i no anem a avisar els pares de que el noi està fumant, ¿vale? Només avisem quan hi ha una situació de risc per al menor, ¿vale?
6: D'acord.
5: M'entens?
6: Sí.
5: El que sí que s'està tramitant és una nova normativa, ¿vale? que prohibirà fumar vàpers, tabac, en segons quins llocs. Llavors, abans de les portes del col·legi, hospitals, diversos llocs que no es podrà fumar.
7: De tota manera, parlem de fumar un menor, que no és igual que fumi un noi de 17 anys que vegem, per exemple, un noi de 8 anys. Si veiem un noi de 8 anys que està fumant, aquí sí que avisarem els pares. Però si veiem un noi de 17 anys que està fumant sempre que estigui en una zona permesa, doncs no, clar, no actuarem avisant els pares perquè no té gaire sentit.
5: Per exemple, si us trobo vosaltres fumant, avisaria a vostres pares.
4: Què passa si un major d'edat li compra algun producte de tabac o paper relacionat?
5: Sí.
4: I després el major d'edat se li dona al nen.
5: Bueno,
4: el major d'edat tindria conseqüències.
5: I tant. És el que normalment passa.
8: Però és molt difícil d'estir.
5: Bueno, però clar, és difícil veure que aquest major d'edat ho entrega al menor, ¿vale? Però és que el que deia abans és que sense la col·laboració ciutadana això és impossible de detectar. No tenim una bola, no som invisibles, llavors és impossible saber que això passa, ¿vale? Que saben què passa, i tant què passa. Però també heu de ser vosaltres responsables, heu de saber de que tant l'alcohol com el tabac en totes les seves formes és un producte que vosaltres no hauríeu de consumir. Heu de ser responsables en aquest sentit. Vale? Això va en contra del vostre creixement personal.
2: Ara amb l'infermera del CAP.
3: Laura Gibert Sánchez, infermera comunitària del CAP Sant Quirze.
9: Quan apareixen els primers símptomes?
10: Els primers símptomes de fumar vàper, si fumes de forma regular, poden aparèixer els primers dies o setmanes de començar. I són una mica tos seca, la boca també seca, a vegades també una mica de sensació d'ofec, però això amb els primers dies o setmanes ja comencen a aparèixer els primers.
9: Com es fan els vàpers?
10: Hi ha una part de químics que jo desconec i que per tant aquí sí que no puc entrar, el que sí que això, no? La percepció de que el tabac porta nicotina i els vapers no és mentida, que els vapers també porten nicotina, per tant dins d'aquests químics hi trobaríem aquesta. Després també les aromes que comentàveu, no? Hi ha diferents tipus de vapers i també porten aromes, i després també porta glicerina vegetal i altres químics, que la glicerina vegetal també fa que sigui com més còmode de prendre, no? És com més humit i fa que no molesti tant ni irriti tant com el tabac pot ser.
11: Pot ser que les imatges del tabac faci que tiri enrere també els que fumin vapor?
10: Clar, en aquest cas això ja és resposta totalment personal, jo crec que no, més que res perquè al final s'ha generat tota una percepció dels vapers que és que no tenen els mateixos efectes que el tabac. Llavors, no sé si la gent quan fuma una cosa fa la relació amb l'altra. Jo crec que no, que aquí hauríem de començar a explicar també quins efectes tenen els vapers.
12: Quants adolescents fumen vaper a comparació de la cigarreta?
10: El nombre tampoc te'l sé dir, no tinc dades concretes, però sí que és veritat que la percepció és que en comparació amb els adults els joves fumen molt més vaper que tabac, a diferència dels adults que fumen molt més tabac que vaper.
12: Quins són els efectes secundaris més visuals o que més es noten quan fumes vaper?
10: Els que són més fàcils de percepció és quan hi ha una tos seca de la persona que fuma, no? Doncs comences a sentir que en tot moment va fent alguna coseta així. Després també la mateixa persona nota que s'ofega quan fa distàncies. A nivell visual, els vapers, per exemple, de moment no n'hi ha massa més enllà. El tabac, per exemple, sí que deixa els dits grocs, les dents també les canvia de color, però els vapers com a tal, de moment, no.
12: I quan apareixen?
10: Pot començar a aparèixer inclús els primers dies, perquè també depèn de la pròpia persona, com al cap d'unes setmanes, però abans d'un mes segur. La sensació és aquesta, com que és una cosa nova, sí que ara s'ha evidenciat que té un efecte negatiu, per tant, com aquesta percepció que s'havia fet de que era una cosa que no afectava tant, que era menys perjudicial, no és així, però encara queda bastant recorregut a fer.
12: Realment existeixen els vapers sense nicotina o sense drogues, que es podria dir?
10: Jo et diria que no. O sigui, potser sí que n'hi ha alguns que no tenen nicotina com a tal, però tota la resta de químics que s'estan introduint perquè tu fumis allò i et generi una addicció, perquè al final, si no, qui ho genera no hi troba sentit, no? Del que volen és que compris i que el consumeixis. Segurament, si no és nicotina, portarà alguna altra substància perjudicial. Sí.
2: I ara, amb la tècnica de joventut.
3: Ainhoa Soria, tècnica del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Quirze.
13: Hola, jo sóc el Daniel i et volia preguntar, tu personalment, com creus que està el tema de vapers amb la joventut de la nostra edat i com creus que s'anirà desenvolupant cap al futur i noves generacions?
14: Doncs mira, jo sóc l'Ainhoa, sóc tècnica auxiliar del Servei de Joventut, sóc la figura escolta jove al municipi i sóc educadora de carrer, em podeu trobar al carrer i als espais públics. Doncs mira, en quant a la teva pregunta, bueno, s'ha observat un increment força considerable de l'ús del vaper en relació amb altres drogues en edats com primerenques, de manera que la meitat dels nois, un 50%, ha consumit algun cop vaper, l'ha provat, i en el cas de les noies un 56% aproximadament, ja que són dades que poden variar una mica. Llavors, evidentment, s'evidencia un augment molt considerable del vàper, també relacionat amb que la percepció de risc d'aquest consum és molt més baixa. És a dir, els adolescents potser no tenen una formació, una educació en quant al seu consum i no tenen aquesta percepció de risc i no saben les conseqüències que realment porta.
15: També vam anar a entrevistar els adolescents per saber la seva opinió.
16: Com creus que està la situació actual amb els vapers i els
17: doncs,
16: adolescents?
17: Doncs crec que sobretot a la gent de tercer quart d'ESO comencen a fumar per fer-se els guais i sobretot per això.
18: Creus que hi ha una pressió social per provar el cigarret electrònic?
19: Bueno, jo penso que depèn de quines persones sí que es senten pressionades pels seus amics i potser com que d'una manera els compressiona d'intentar provar-lo, però crec que segons quina gent també és suficient fort per poder resistir-se i bueno, jo espero que la majoria de gent sigui així.
18: Voldries provar alguna vegada el vàper?
20: No, perquè penso que és addictiu i no va bé per la salut.
18: Què opines sobre les persones que fumen?
21: Jo el que opino de les persones que fumen, sobretot el cigarret i el vàper, és que ho fan molt malament, és una substància molt tòxica i no és molt bona per la salut.
18: Creus que hi ha una pressió social per provar el vàper, el cigarret electrònic?
0: A veure, jo crec que sí, perquè a una acordada, bueno, normalment menor, solen, bueno, avui dia tots els adolescents normalment estan fumant, va, però qualsevol cosa aquí és molt addictiu. I
1: per què creus que la gent comença a fumar?
22: Doncs perquè la gent no és conscient de lo dolent que és i també ho fan per semblar més guais amb els seus amics, i si la gent que té al voltant fuma, doncs ells es senten diferents i volen ser guais i per això ho fan.
18: Alguna vegada has provat vàper, tabac o alguna droga?
23: No.
18: Què opines sobre el vàper?
23: Opino que és dolent perquè per començar fa mal cos, després em costa diners, és un vici que acaba perjudicant a la teva ment, et fa sentir culpable. I bueno, no conec a ningú que menys de la meva edat que no s'arrepenti de fumar vape o del que sigui.
18: Algun cop heu tingut la curiositat o creieu que la podríeu tindre per provar els vapers?
24: No.
18: No. Alguna vegada has provat el vaper?
24: Sí, perquè les meves amigues ho feien i pues, vaig voler provar-ho.
18: Quins efectes creus que podria tindre el vaper?
25: Efectes molt dolents per la salut.
26: Creus que els adolescents són conscients de les conseqüències que té el vaper?
27: No, perquè jo crec que principalment ho fan com per fer-se els xulos a vegades, o ja només per l'addicció de tant haver-lo fumat. O sigui, no crec que siguin conscients a la llarga els problemes que pot portar.
18: Saps alguna de les substàncies que conté un vàper?
25: Sí, la nicotina, que és perquè sigui més addictiu.
18: Quines conseqüències creus que porta un vàper?
28: Jo crec que té debilitat als pulmons, quan, i si ho fas molt temps pots arribar a l'hospital i tindre càncer.
29: Nosaltres, els adolescents, pensem que normalment els adolescents fumen vàper per encaixar a la societat i per pressió social. També perquè té un molt bon gust i porta nicotina que el fa addictiu.
30: Nosaltres proposem denunciar els establiments que venen a menors i avisar de les conseqüències del vàper al paquet on es ven.
31: Per acabar, us deixem una frase. Fumar és un luxe que roba la salut. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro Bani Babà,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Aquí Xan, què fer?
1: Contes de microbis,
5: La desfilada dels microbis,
1: Posem fil a la poesia, Viatgem pel món, Els contes del Pep, Jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva baba.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

radiosanquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze de Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
4: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i al...
5: Per sentir una mica de música, que ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Anònima viva. Tot allò que creix als marges.

0: la força imparable de la biologia i que no es deixa domesticar ni estatitzar, sinó que existeix per obstinació, per demostrar que vers tota adversitat la vida troba sempre el camí per sorgir i manifestar-se. Caòtica, espontània, rebutja l'ordre i la disciplina i es manifesta en la fragura atzarosa d'herbes, tiges, espigues, fulles i arrels. Llibertat abocada amb ritmes de llum i moviment, amb ombres vibrants i tons centellejant. No creiem en les males herbes, el maniqueisme no té cabuda en la moral de les plantes. Les males herbes creixen on volen, tan males que s'han guanyat el dret a representar una botànica rebel i de resistència, autònoma i desobedient.
1: Hola de nou, companyes, què tal, com esteu? Benvingudes al tercer capítol d'Anònima Viva, un espai de ràdio que reneix cada mes amb més il·lusió i amb més voluntat, amb moltes ganes de compartir amb vosaltres d'una forma sincera els continguts que us hem preparat. En aquest espai posarem el foco a les plantes que creixen als marges, i és aquí on descobrirem uns espais sovint ningunejats, volgudament oblidats i repetidament apartats. Durant una estona et proposem capbussar-te a les margeres per viure-les i veure que són uns espais salvatges i plens de vida. Uns indrets on esclata tot allò que et puguis imaginar. Perquè els marges són diversitat, són col·lectivitat, però sobretot són espais vius. Avui et deixarem al marge, però no pateixis perquè hi estarem juntes. Et mostrarem noves maneres de viure per esdevenir persones una mica més lliures. Per endinsar-nos en aquesta petita aventura ens acompanyen la Lara i la Cristina i jo mateix, en Martí. Preparades?
2: Sí.
1: Comencem amb les paraules d'una companya instal·lada a la Garrotxa, la Mireia Palmés, que avui ens parla des dels marges col·lectius.
3: Al marge dels ordres reals, les deixalles, els desviats, els marginals. Els marges, allà on pensem que ens podríem. Potser només allà ens retrobem. Hem deixat una part de nosaltres al marge i sense ella no podem continuar. Corrent vaig caure i vaig pelar els genolls i allà hi eres tu. Qui més pot saber de què va tot això sinó algú que ha estat al marge? Al marge, desordre real, les deixalles, els desviats. I deixes allò incòmode, sovint, però era el més important, desviar-se. Sempre hi ha un marge on aturar-se, deixar per un instant el camí. Allà on pensem que ens podríem. Pensàvem que érem inservibles i just allà hem pogut deixar el nostre recorregut conegut, la nostra direcció directiva i tots els hauries que no he volgut plantar.
4: Anònima.
2: Doncs avui ens acompanya Anònima Viva el Civilum Marianum, o també conegut com Car Marià, Car Gallofer, Car Jufeta, Praó, segons els diferents indrets. És originari del Mediterrani, però avui en dia es troba tot el món. Llavors, Car Marià, per què es diu Car Marià? Ho sabeu?
1: No.
5: No, la veritat és que no ho sabem.
2: Bueno, jo què sé, hi ha moltes històries que podem dir-li llegendes, val? I que estan relacionades amb la Verge Maria. Llavors, vull dir, segons busquis trobaràs unes o unes altres. En principi, o sigui, la que has trobat més és com que li va caure llet dels pits a sobre de les fulles i per això té unes fulles que tenen unes taques blanques i es diu que és per la llet materna. I llavors també es diu que se li diu així perquè intentava amagar el seu fill dels policies d'Herodes i llavors el va intentar amagar en un cardà i clar, amb les punxes el nen va començar a plorar i llavors li va enxufar la teta perquè es callés, perquè si no els anaven a pelar el coll els dos. Bueno, una de tantes històries. Després ara segons bueno, això ja sobre el nom ja estaríem, vale? I llavors segons Discòrides està relacionada amb el que seria el planeta de Venus, i després segons Culpeper estaria relacionada amb Júpiter, per qui ho vulgui saber. Aleshores, de cara a com s'ha d'utilitzar la planta s'ha d'anar molt de compte. Primer perquè les seves punxes, si s'ingereixen, poden perforar els budells i provocar gangrena, peritonitis i altres complicacions. És que sembla tonto, però és greu, eh? I llavors les llavors s'han d'anar en compte si ets hipertens, perquè fan pujar molt la pressió sanguínia. Però bàsicament és una planta que sobretot s'utilitza per temes del fetge. Com la majoria de plantes que tenen un gust amarg, és el que més s'utilitzaria. Llavors, després, sabreu de quin estat és emblema el carmarià? Que de fet va ser la primera planta que es va posar en un en una bandera.
4: Mira.
5: No?
2: Pues, no us tireu a la piscina en plan... Jo dic que és europea, ¿vale?
4: Vale.
2: I quasi podríem dir que està entre les nacions sense estat o ha estat, no sé. Bueno, us ho dic ja, ¿vale? No us faré patir més.
5: Ja està. Estàs posant un compromís.
2: Ho he vist, ho he vist.
4: Ara te'n direm, ah, sí.
2: Doncs és l'emblema d'Escòcia.
5: Ah, que... ah, clar!
2: Obvi, eh? Que es diu que, bueno, que va haver-hi una batalla i aleshores era una hora en la que els escocesos estaven mig endormiscats i llavors van venir així com a fer-los de malatotis al superataque. Bueno, ja veieu que el meu llenguatge bèl·lic és bastant ridícul. I què va passar? Pues que un va trepitjar un carmarià, es va punxar, va cridar i aleshores es van enterar de que estaven anant i sí que van poder fer-hi front, però en principi estaven mig adormits. I per això, doncs, a Escòcia el carmarià és superestimat. Després, ara, si volem menjar el carmarià, què hem de fer? Doncs, diverses coses. S'han utilitzat les fulles, però com hem dit abans, les fulles tenen unes punxes bastant perilloses, així que s'han de retallar superbé les fulles. I diuen que es poden menjar crues així en amanida, però també les pots guisar i afegir-les pues, això, a un estofat que tinguis, que facis amb les verdures que tinguis per casa, o unes sopes, o qualsevol guisat així. Després, també es pot consumir com es consumeixen els cards, que no sé si n'heu menjat masses, però que... O, per exemple, es pot fer això amb la carxofa, que potser és més fàcil de visualitzar. La carxofa normalment la compres i té la flor i a sota té la tija. La tija, si la talles, si la peles, diguem-ne, uh-huh. I la talles, la pots bullir i al final té gust de carxofa, vull dir, forma part de la carxofa. I amb aquesta part... es pot fer el card marià i la carxofa s'assemblen una mica, vale? I aleshores pots fer com elaboracions similars al que es faria amb les tiges, vale? amb les flors jo no les consumiria, tot i que es diu que es fa, però jo no ho faria. I aleshores llavors s'utilitza com a substitut del peix, especialment durant la Quaresma, per elaborar bueno, elabores així com arrebossat i tal, i com que és així més llenyós per dir alguna cosa, però alhora té gust, doncs és com que et recorda més a que estàs menjant carn. I s'utilitza també, és dels pocs que s'utilitzen per fer quall vegetal, que, o sigui, és més coneguda l'herba col o el card en si, però el card marià també s'utilitzen les fulles. I aleshores, per exemple, si volguessis fer un mató, saps? Doncs només amb posar com unes 5 fulles a la llet acabada de munyir, que està a 35 graus i és quan actuen els qualls, doncs ho podries deixar com mitja hora i ja se t'hauria quallat la llet. Sí. I bueno, crec que això és el que em venia de gust explicar-vos del carmarià.
5: Moltes gràcies, Lara.
0: La secció de la Laura Pinto.
5: Doncs bé, continuem amb aquesta secció que vam encetar en l'últim programa, en el que viatgem, doncs, a través, viatgem al passat a través de les plantes. I avui ho farem a través de l'arqueologia. La setmana passada, no, el programa passat vam parlar més de què en sabem a partir del que ens expliquen del passat, en aquell cas els romans. Avui parlem d'arqueologia, perquè L'arqueologia el que fa és donar-nos informació del passat a través de les restes materials, i en alguns casos aquestes restes són vegetals. I direu, com ens arriba restes vegetals de fa segles o milers d'anys, no?
2: Sí.
5: El més habitual és trobar-les carbonitzades, això és el que acostumem a trobar, llavors i carbons de fusta, però hi ha contextos molt concrets on podem arribar a trobar les restes vegetals sense carbonitzar. N'hi ha de molts tipus d'aquests contextos, però el més habitual és en zones de llacs o de mars, és a dir, en entorns humits, on no hi ha oxigen i, per tant, les bactèries no poden treballar i la descomposició es frena d'alguna manera. Aquí a Catalunya, no sé si us sona, és molt famós un jaciment que és la Draga de Banyoles. Mm-hmm. És un jaciment neolític que es troba a la riba de l'estany de Banyoles, i com que el jaciment es conserva en el sediment del fang, doncs es conserven fustes de fa milers d'anys, és bastant impressionant. Exacte. Però ja no trobem Carmeria. De fet, per trobar Carmeria hem de viatjar una mica més lluny, ens n'anem cap a l'actual Israel, en un jaciment que es diu Ohalo 2, i és un dels primers llocs on s'han documentat. No és gaire habitual trobar Carmeria en els jaciments, però en aquest cas se'n va trobar amb bastanta quantitat, i sabríeu dir quina antiguitat té aquest Carmeria que s'hi va documentar?
1: Vaja, avui la cosa va de preguntar.
4: Sí, de compromisos que ens estan posant aquí.
1: Jo diria, no sé, 4.000 abans de Crist, per dir-te.
4: Val. Uns 1.000 abans de Crist.
2: 2.000 abans de Crist.
5: Vinga, doncs estem parlant d'un jaciment de caçadors-recol·lectors de fa 23.000 anys. Sí, és un jaciment que es troba a les ribes del mar de Galilea, i això fa que, pel que us he explicat, que es conservin perfectament moltes restes orgàniques, i entre elles vegetals i cereals, lleguminoses, però moltes males herbes, també entre elles el Carmeria. Això no vol dir que la gent que hi va viure el consumís. No ho podem assegurar, perquè podria ser que de manera natural hagués arribat al jaciment. El que és interessant és que sí que els investigadors i investigadores diuen que, clar, el Carmeria és una malesa, és una, avui en dia en diem una mala herba, que s'associa a entorns o ecosistemes alterats per l'ésser humà. I per tant ells parlen d'una de les primeres evidències que ens diuen que d'alguna manera van estar alterant el seu entorn. De fet, parlen d'un protocultiu, perquè estem parlant de milers d'anys abans de l'agricultura, fa 23.000 anys encara faltaven milers d'anys per començar amb l'agricultura, però parlen de com serien unes primeres proves, probablement, d'intentar d'alguna manera cultivar el seu entorn. Per trobar evidències que ja ens fan parlar d'un ús o d'un aprofitament del Carmeria, hem de tornar a viatjar, en aquest cas cap a Itàlia, a les ribes d'un llac, novament, en aquest cas el Lago di Bracciano, en un jaciment que s'anomena La Marmotta, així, Maxim italià. Sí,
4: que en aquest cas,
5: La Marmotta, dos tests, que en aquest cas té uns 7.500 anys d'antiguitat i que avui en dia es troba a dins del llac. De fet, està a uns 11 metres de profunditat entre aigua i sediment. Per tant, excavar-hi ha de ser dificultós.
2: Molt amable, no? Sí. Dificultós.
5: Bueno, és arqueologia subaquàtica, potser algun dia en parlem, però en tot cas allà realment és un jaciment excepcional. Jo he de dir que no el coneixia, l'he descobert ara, però estem parlant d'una gran quantitat d'eines de fusta, fals, cistelleria, fins i tot 5 piragües de fusta que tenen, recordeu, 7.500 anys d'antiguitat. I entre tota aquesta gran quantitat de matèria orgànica, una gran quantitat de restes de Carmeria, entre d'altres llavors i altres plantes. I en aquest cas, els investigadors i investigadores sí que diuen que per la gran quantitat que es troba i per estar dispersos per tot el jaciment, és molt difícil que això sigui casual. I que, per tant, ens parlen de que aquelles llavors o aquelles restes estan allà de manera intencional, que o per mitjà de la recol·lecció o perquè el van cultivar, doncs el van portar fins al jaciment. Per tant, estem parlant ja d'un consum exprés, fet expressament d'aquesta planta. No sabem si per alimentació, com ha dit la Lara, es pot cuinar i es pot menjar, o no sabem si per aprofitar les seves propietats medicinals, que són moltes, i que ja sabem que en la prehistòria, perquè hi ha documentades diferents exemples, doncs ja aprofitaven aquestes propietats de les plantes. En tot cas, en el cas del Carmeria, no ho podem assegurar, però en un futur, doncs, potser sí, ja en parlarem.
6: Un cognom ben nostrat, regne de sort a Solsona, fou tan gran doncs el comtat com el castell de Cardona, on prengué per bandera i espines per protegir una planta de sendera que tot ho pot resistir.
7: No estic bé, vaig al metge, jo no sé què em trobarà, però sé que si és el fetge em guariré amb el Carmarià. De vi me n'he fet un fart i he anat a festes molt maques, sort en tenim tots del car per guarir-nos les ressaques.
1: Doncs gràcies a en Carles i l'Alexandra per aquestes quartetes amb la tonada de la marxa del Veridà. I de fet aquesta melodia ens transporta a una subcomarca del Pirineu ubicada entre l'Alt Urgell a l'Urgell i la Cerdanya. I és en aquesta zona on la Laura, que avui la tenim aquí, Laura, què tal?
5: Hola, molt bé.
1: Doncs hi fa una feina molt especial. Però abans de tot, Laura, has vist algun carmarià?
5: Doncs últimament crec que no. Abans de fet, fora d'antena, no? M'heu preguntat i jo us he respost és que normalment no miro plantes quan vaig a fer aquesta feina que has comentat. No, ara en parlarem, tot i que n'hi ha moltes. Suposo que també en parlarem. Però no, diria que no n'he vist cap últimament.
8: I explica'ns una mica més aquesta feina que fas, perquè nosaltres només estem veient fotografies sí. de pobles abandonats amb noms com Corrubiu de la Llosa, Mussoll, Nafol, Llirt
5: i molts altres. No? Mira, doncs això és un projecte en el que vaig començar a col·laborar al maig de l'any passat, que és un projecte que es diu Pobles Abandonats, que és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Ramon Muntaner, que té la seu a les Terres de l'Ebre, i també la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana. I al final el seu objectiu és crear un mapa del despoblament, diguéssim, del país, no? És veure quins són els factors, és anar documentant tots aquests pobles que comentes, no necessàriament abandonats, també nuclis de població que s'estan recuperant o que estan en vies de despoblament però encara no estan despoblats, i veure quins són els factors que condicionen que això es produeixi, que alguns nuclis es mantinguin vius, es recuperin, que d'altres acabin, no?, despoblant-se, i hi ha tot un seguit de col·laboradors i col·laboradores com jo que ens dediquem a anar caminant i conduint al país i anar documentant aquests pobles.
8: I què és exactament el que has d'observar quan et trobes en una pedania?
5: En principi nosaltres anem amb una llista, és a dir, hi ha una gent que ha fet aquesta feina, ha fet una llista de tots aquests nuclis de població i nosaltres tenim aquesta llista i primer hem de fer una feina de documentació que és bastant important. Hem de consultar sobretot dades demogràfiques, històriques, veure quin origen té, quina ha estat la seva evolució al llarg del temps, demogràfica i històrica, i després sobre el terreny és veure com està avui en dia, perquè ens hem trobat casos, bueno, m'he trobat casos on constava com a despoblat un nucli que està totalment viu avui en dia perquè algú hi ha tornat a viure, o és habitual que hi hagin tornat. L'última vegada vaig estar a la Cerdanya, ara no recordaré el nom, l'estic recordant mentre parlo, però que s'havia reocupat un nucli perquè havia anat a viure una parella que tenia una explotació ramadera, no? I això passa, i llavors és actualitzar el coneixement que tenim d'aquests nuclis, veure quantes cases queden, en quin estat estan, si estan ocupades, si no, parlar amb la gent que hi ha, si encara hi ha gent que hi viu, que tenen moltes ganes de xerrar normalment. Bé, doncs fer aquest treball de camp.
1: Jo m'agradaria que ens parlessis exactament per quina zona de Catalunya t'estàs movent. Perquè entenc que no és tot el territori, no? Que has parlat de diferent gent que forma part d'aquest projecte.
5: Exacte.
1: Llavors, la zona més o menys que se t'ha assignat, si es pogués perimetrar.
5: Sí, jo vaig començar a l'Alt Urgell, és la primera fase que vaig fer, i després vaig continuar amb el Ripollès, i ara estic de ple amb la Cerdanya, vull dir que una mica de tot. I és curiós veure com canvia tant la situació segons la comarca. Jo que he fet diferents llocs, és molt curiós veure com a l'Alt Urgell el despoblament és bastant més evident, també per la situació i per la facilitat d'accés, com al Ripollès els pobles es continuen mantenint i com a la Cerdanya els pobles es mantenen perquè són segones residències, bàsicament.
8: I tens ganes de compartir-nos alguna anècdota que t'hagi passat, hagis viscut alguna cosa?
5: Sí, bueno, hi ha de molts tipus, des de, ostres, què faig aquí, no? Perquè, clar, penseu que són nuclis, sobretot a l'Alt Urgell, que estan molt perduts de la mà de Déu en alguns casos i que de fet es van despoblar perquè costa molt accedir. En alguns casos és arribar caminant, però jo vaig decidir que hi arribava la meva furgoneta i en alguns casos et trobes que no, a mig camí i ja no saps ni com tirar enrere, no? I això m'ha passat en un parell d'ocasions de, val, ara com surto d'aquí? Fent, no?, girant en un sender superpetit, però bueno.
8: Clar, perquè entenc que l'asfalt l'has deixat enrere. Home, durant sí, molts i molts
5: sí,
8: quilòmetres.
5: A l'Alt Urgell, per descomptat, sí, sí, era pistes de terra i el que poguéssim. I això, i a més, en molts casos, llocs sense cobertura, que és una de les altres qüestions, no?, que dius, va, si em passa alguna cosa, ara mateix estic aquí, sense cobertura, i després llocs on esperaves no trobar absolutament ningú, i de cop et trobes algú que dius, què hi fas aquí, no?, com una vegada que em vaig trobar una festa en una casa d'un poble que estava totalment abandonat perquè s'havia d'arribar caminant, i era una gent del poble del costat que tenia les claus d'una de les cases, i clar, però jo no sabia, jo sentia sorolls, bueno, els hi vaig a preguntar i el meu company em deia, bueno, no sabem qui som, potser que no hi anem, jo, però si hi ha algú els hi he de preguntar, no?, perquè necessito informació. I al final eren gent molt maca, eh?, però sí, sí, vaig pensar, espero que siguin gent maja i no estiguin fent res que no pugui veure.
1: Déu-n'hi-do. Jo et anava també a preguntar una altra cosa. Abans que, quan t'he fet la pregunta així una mica conyona de si havies vist algun card, en l'abandonament dels pobles entenc que els camins també es van perdent.
5: Els camins es van perdent, sí, i de fet t'he dit després, no miro plantes, tot i que sí que n'hi ha, perquè en l'abandonament dels pobles és quan veus, no?, que la natura torna a recuperar. Estem parlant de cases que moltes vegades tenen arbres a dins, no?, perquè han estat absorbits per l'entorn que és bàsicament boscós. I els camins, efectivament, sí, sí, es perden els camins, i no només els corriols, els camins principals, que si ja no hi passa ningú, es van perdent. I en alguns casos ens ha passat de, ostres, vols dir que és per aquí? Perquè ja no hi passa ningú, i mica en mica, doncs, costa de trobar la via d'accés. Sí.
1: Uau, doncs el projecte queda explicat. La veritat és que, Lara, no sé si tens alguna pregunta més. No,
2: estic flipant. Sí, simplement sí. També voldria com un mapa de dir, vale, on puc anar a ocupar. Però bueno, això ja és un tema
8: bé,
2: meu.
8: Mira, ara que dius fora d'antena,
5: no? No, però crec que és això del mapa. Si algú té curiositat, és molt fàcil de trobar. Poblesabandonats.cat,
2: vale.
5: És la pàgina web on trobareu aquest mapa, on podeu anar consultant els pobles que ja s'han fet, s'han documentat i s'ha penjat la fitxa a internet.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Laura, per ser avui aquí, la veritat. Ens fa molta il·lusió. I ens retrobem, si et sembla, seguim parlant de prehistòria.

0: un animal que no li passa alguna cosa. És massa vell. Clar, anar amb remolc, jo ja em preparo un matalàs d'aquests que enrotlles com de llana, saps? No dormo amb...
1: Vull dir que hi ha un mínim de confortabilitat.
0: Exacte. I em porto, no porto sac de dormir, porto el meu nòrdic.
1: Vale.
0: Hombre, no, i la caixa amb el menjar, amb la cafetera, amb les cassoles, sí, sí. Home, ja que portes remolc, també hi ha de portar els abeuradors, unes garrafes per si els ADFs del poble on estiguem no em venen a atendre, doncs tiro molt d'ADF.
1: Ah, clar, estàs passant com per dos parcs naturals, no?
0: Sí, llavors, vaig de parc natural a parc natural.
1: Llavors, a nivell administratiu?
0: A nivell administratiu l'únic que...
1: Tens pegues, tens...
0: No, perquè està molt recolzat. Pensa que una transhumància té moltes coses bones. Al cap de dos anys ja a Mata de Pere estaven fent aquesta masia un estudi de les plantes que hi havia, que no hi havia, i hem portat algunes plantes de Montserrat cap aquí.
1: No, però vull dir que al final, no, també estem en una època on sobretot el sector primari s'està queixant moltíssim, no, de les traves administratives que hi poden haver-hi.
0: Bueno,
1: no?
0: És que manipulant el sector primari, manipulant la resta de societat.
1: Bueno,
0: realment sí. És a dir, si a mi em diuen tu no pots cobrar la carn al preu que val, has de fer més barata i jo et donaré unes ajudes, unes subvencions, que no n'he rebut cap. Però bueno, no, perquè saps què passa? Que totes les lleis del sector primari estan fetes per les grans empreses, no estan fetes pels petits. Per això els petits no hi sobreviuen. Jo em sento pressionant, no tinc un escorxador on anar, haig d'anar fent trampes per aquí per allà, saps? És a dir, m'haig d'anar a un escorxador, fer la neteja del vehicle per poder després accedir a un altre escorxador que no em donen per netejar el vehicle i que sempre em fiquen peros perquè no hi torni. Per què? Perquè al final són grans escorxadors que les corralines amb on espera el bestiar, que no es poden ajuntar a dues explotacions diferents, són mínim de 15 animals. Jo en porto 3, 5, 6 i ja tinc complicacions per trobar qui me'ls talli.
1: Clar, i suposo que aquí després també hi té a veure una mica la... Vull dir que al final estàs en aquest marge totalment urbà, no? Com a zona, vull dir que al final... No estàs al Vallès Occidental tocant una mica al sud del Bages. No.
0: Això és un avantatge, eh?
1: Són avantatges, sí.
0: Això són avantatges. Però al meu parer, sí. Una, no tens competència, quasi bé. Competència més aviat amb territori, amb menjar, perquè, jo què sé, si estàs a Lleida o Girona, poder surt més barat o farratge, però a mi, com vaig més a lo natural, tant se me'n fa.
1: Ja, bueno,
0: tant se me'n fa. Sempre m'està bé, no?, estalviar-me uns diners, però no ets de comprar quantitats grosses com per notar-ho a la butxaca.
1: Vale.
0: I després saps què passa? Que sembla mentida, però quan més a prop de la ciutat, més en compte va la gent, més respecte tens, encara que sigui el primer cop no se'n doni en compte, el segon te tenen més en compte.
2: Perquè tu tens un ramat que vas cada dia, no? Surts dia a dia i mengen del que troben pels boscos, no? No fa...
0: Home, jo crec que tothom surt cada dia. L'altre és que tinguis l'opció de tindre les tancades quan plou i donar-los a menjar. Qüestió que jo no puc. Jo no tinc un taul, una nau on m'hi càpiguen totes i menjadores per totes. Però jo crec que molts pastors, encara que tinguin la possibilitat, fins a cert punt, pasturen.
2: Quantes hores aproximadament al dia?
0: Entre 8 i 14. Ara ja, des de que tinc les cledes, des de l'estiu de l'any passat que tinc les cledes, sí que em puc columpiar més i poder... Amb aquest any no he fet 14 hores en cap moment, però 12...
2: Una cleda?
0: Segur.
2: Què és una cleda?
0: Una cleda és una valla feta perquè encaixi amb una altra valla i estan fetes per bestiar, és a dir, a baix són més petits el forat que pot haver-hi i a dalt, tal com és més alt, més gros.
2: Que llavors, ara potser ens posem una mica filosòfiques, però estar tantes hores, no?, caminant al bosc... Per mi hi ha molta solitud.
0: Cap de setmana és un horror. És un horror perquè està ple de ciclistes, d'excursionistes, hauran de posar semàfors ja perquè és increïble. Hi ha una massificació. Ja els dic a tots que se'n vagin cap a casa i que no tornin. Amb tot l'amor del món, eh? Però, tio, és que ve que te'n vas a Xina i penses a Pakistan i saps...

0: Has de posar aquesta vacuna, has de fer això i t'enteres de les coses del país. Però és que et mous pel teu país i no t'enteres de com t'has de comportar. I pots pensar, la majoria de la gent no té mala fe, però igual no volen molestar o diuen no estoy haciendo nada i sí que estàs fent. Hi havia uns que, per exemple, l'altre dia passàvem per aquí, en lloc de baixar el ritme, estaven corrents, en lloc de baixar el ritme, yeah, van començar a donar palmades per les que estaven al mig.
1: Yeah.
0: Tio, després jo vaig haver d'anar darrere el ramat que ja va deixar estar tranquil.
2: Ara pujant amb el cotxe parlàvem, no, d'aquesta massificació dels boscos i aquesta moda, si es pot dir, capitanejada per Decathlon, no? Vull dir que al final és aquesta democratització de tot.
3: Hola.
2: Hola, bon dia. A low cost, no? Llavors, sí que... No sé, ho estàvem parlant ara, no?, de que comencen a haver-hi finques, que sobretot en temporades de bolets, que comença a ser, bueno, que ja està sent, no?, que comencen a pagar, pues, bueno, a posar com peatges per entrar a les finques, coses d'aquestes, i bueno, ens estava suscitant tot aquest rotllo, no?, de dir, bueno, fins a quin punt ho comprem, fins a quin punt no, i llavors una mica la pregunta de quants anys fa que pastures anava una mica amb si tu també has notat com una mica diferències.
0: Sí, i el problema és que al final es creen bàndols, que és el que pretén sempre el de dalt, no? I que ens discutim entre nosaltres.
2: Uh-huh.
0: Mm. Que encara que diguis les coses bé, al final, quan han passat 353 ciclistes, ens estàs fent els collons, que tothom faci igual, i penges cartells i no se'ls mira ningú, tampoc.
2: Yeah.
0: És tan difícil no tocar el gos, no cridar-lo, no ignorar-lo o... Si tens l'opció, perquè has de passar pel mig del camp per passar entre les ovelles? Perquè no pots passar pel camí? Jo m'hi trobo gent passejant per la finca i dic, tio, yeah, tens el camí allà, no aquí. Mm. I has hagut de passar una cadena, saps?
2: Ja, yeah. No sé, vull dir, ara que anem per aquí, alguna cosa com surrealista que t'hagis trobat així...
0: A mi m'han pagat.
2: T'han pagat, eh?
0: Sí, uns ciclistes de quasi 60 anys.
2: Ah, sí, eh?
0: Que anaven amb les elèctriques.
1: Sí, ja, imagina't.
0: No volen fer-te cas, volen passar, dius, espera't un moment, que són 20 metres i jo giro a la dreta i tu giro a l'esquerra. I no et fan cas i ja fins als collons, perquè és el 300. Vas, li claves el pal a la roda o el llences de la bici, amb carinyo, perquè no vas a fer mal a ningú. I bueno, i t'enganxen, perquè són més que tu.
1: Ja, i aquesta línia fina entre, no, el bosc, acaba ser, no, aquest lloc inhòspit, desconegut, alhora, i alhora hi ha l'aventura, no, de totes aquestes persones, que hi ha aquesta accessibilitat ara mateix tan... No, el bosc és un lloc tan accessible.
0: El bosc és per tothom. Em sap molt greu, jo soc de la filosofia que la terra és per qui la treballa. Però és que tot té un propietari. I, tio, vale, si no passa ningú, però si hi ha algú que es dedica com a algú així i li estàs cardant pel mig, hòstia, jo he vist que tractors haver d'apartar cotxes a... perquè no hi passava. Hi ha gent treballant al camp cada dia i no pot ser que anem d'aquest pal.
1: Sí, sí, hi ha una superioritat urbana, no?, de tot el que és sector primari o que està, sí, treballant a la terra. No,
0: com me sento,
1: no,
0: jo, si jo estic,
1: no,
0: a casa,
1: no,
0: meva,
1: de...
0: Exacte. Jo estic a casa meva i estic treballant i ell està venint a passar el cap de setmana. Què li costa esperar-se un minut? Com te sents tu que estàs a casa teva sempre patint el mateix?
2: Yeah. Jo crec que podríem anar cap a aspectes positius.
0: Exacte.
2: No? O sigui, a tu què t'aporta la feina que estàs fent?
0: Jo al final la feina que estic fent va ser una tria de, doncs, et trobes camins a la vida i dius, vale, doncs aniré per aquí. De les opcions que tinguis, la que més em satisfà. I al final és com estar de vacances cada dia, també, això. Treballes i estàs de vacances cada dia, és treball i vacances. I que ets tu el teu jefe i que lo típic.
2: Yeah.
0: Ningú et mana i aquestes coses. És un quet sense especial. Hi ha més bombers que pastors. És un tema desconegut, clar, que la gent li dona curiositat.
2: Clar.
0: Una mentida que el menjar sigui un tema desconegut, eh?
2: Ja, bueno, clar.
0: Els col·legis no van ben encaminats. Hauríem d'ensenyar a fer la pell i cuinar quasi bé.
2: Clar, però bueno, al final no, tot respon també a una societat com això, acumulativa, de consum, i de molt, ho vull ja. Jo entenc que el pasturatge és una mica diferent, no? Vull dir, al final, els resultats, tu com els valores? Vull dir, en el sentit d'ara, quan veníem caminant, no?, que ens estàs explicant, doncs, ostres, les ovelles ajuden en aquest punt de biodiversitat. Com ens hem d'imaginar un resultat d'un pastor quan pastora un camp? O sigui, què hi aporta?
0: Home, per començar, veus que la flora canvia, que comencen a sortir altres coses, com va... Tots els canvis naturals és algo que t'aporta, o sigui, et fa sentir-te orgullós. Quan és el primer dia que comencen a vindre uns escarabats per tot arreu, molt que van ensopegant amb tot, i dius, hòstia, això no ho he vist mai, oh, perquè ja fot 2 anys que tinc animals, i venen a tractar la merda, a treballar la merda, i després d'aquests escarabats igual ja venen altres animals, ja... Això està molt, molt guai. O que el fet de que el bestiar estigui menjant molt bé aquell dia ja et treu un somriure. Totes aquestes coses no es poden explicar, les has de viure, no sé si anava per aquí.
2: Sí, tal qual.
1: Clar, amb aquest ritme pausat, no? Amb aquesta, els resultats són o el que t'aporta és des d'un lloc tranquil, calmat. La immediatesa aquesta a la que acostumades no...
0: No, has d'anar al seu ritme i has d'entendre que hi ha un ritme. I de fet, quan no et trobes amb gent o no tens contacte amb gent durant cert temps, és quan et comences a sincronitzar més amb el reste que t'envolta, no? A la natura, al final, clar.
1: Clar, i tot aquest concepte de la ciclicitat, no? Del temps, i tot torna i torna a la tardor, i, no?
0: I el canvi d'hora i això se'ls hi bufa als animals.
1: Clar. Exacte. No? I alhora deus veure que aquesta tardor que ve ara és molt diferent a l'última tardor que has viscut en els canvis, des de la cosa més petita...
0: Ha plogut més amb el que portem d'any que amb els 3 últims.
2: Jo ara estava pensant que és curiós, perquè al final... nosaltres el programa el plantegem sempre des del marge, no? I estem assentats en un marge ara mateix, un petit marge, no? Llavors, tu diries que la teva feina és una feina de marge?
0: Potser la feina provoca una mica que sigui de marges, però saps què passa? Que jo tinc una vida en general, abans de dedicar-me a això ja era una vida de marge, una alternativa.
2: Vale.
0: Vaig agafar una casa enmig del bosc que no té xarxa d'aigua ni llum, i al final jo puc permetre'm no guanyar diners, però el que és la feina en si, vulguis o no, la resta de pastors, si tenen família, si tenen, no han de deixar de pagar poder una hipoteca o un lloguer o aigua o llum o col·les o el que demanen els nanos. Llavors no ho sé si la feina en si és de marge. El que sí, és una feina que ha canviat poc des de fa molts, molts anys. Fa milers d'anys que va funcionant més o menys igual. En modernitats o no, però no deixa de ser un animal que és igual des de fot 10.000 anys.
2: Clar.
0: Llavors pot provocar que te'n vagis cap al marge, però no oblidem que no deixa de ser amb el que manega en tot el sistema. El sector primari. Jo diria que quasi més sóc jo qui està al marge. Jo crec que us pot assemblar una professió de marge. I que la joventut que ve segurament sigui gent que ja hi viu al marge.
2: Yeah.
0: I per això trien això. Però bueno, és una feina complicada, i quantes més comoditats tens, més t'ho facilita tot.
2: Yeah.
0: És difícil, no... Sí, sí. Ens hauríem de moure
1: perquè sí. Ja no s'escolta, no?
0: Fa por que marxin, sí. Si les escolto encara, però...
1: I llavors sí que, mentre estem així caminant, sempre fem l'última pregunta a totes les persones que apareixen pel programa, que és: quin seria el teu primer record, si és que en tens, sobre la desobediència?
0: Meu? O algú? Bueno, d'algú, les primeres anècdotes de mon pare amb els grisos. I meu de... Potser et diria del col·legi, abans de no pas anar a cap manifestació. En plan de veure per què estem aquí, no? Això que està passant és injust. Obvi, amb una autoritat.
1: Doncs... no sé si vols afegir alguna cosa més. Dani?
3: Jo crec que la conversa ha estat superinteressant.
0: Bueno, que sisplau, si us trobeu amb un ramat, a la gent que ens estigui sentint, si us trobeu amb un ramat, que n'hi ha pastors i pastors, primer parleu amb ell, perquè si aneu de bones i de primeres, doncs segurament doncs, si pot permetre's el deixar-vos acostar o donar-vos un extra, no? doncs serà, però que això, un ramat no és de tothom i és una fira, saps? Que un ramat ha de sortir, pasturar tranquil i sisplau, no, intenteu no interrompir. Si aneu amb bici, doncs baixeu de la bicicleta, aneu caminant i gaudiu, que per això sortiu, collons. Saps? És el meu gran problema. I a un mastí no li digueu res, ignoreu-lo i no es farà per res. No cal que tingueu por.
3: Poca cosa més, que mil gràcies per l'estona que ens has brindat. Jo
1: un
3: crec
1: plaer.
3: Que sí, que avui hem viscut un matí com diferent, no? Si més no.
1: Sí. Sempre és un plaer parlar amb tu, Dani.
0: Gràcies. Puc dir el mateix.
4: Al campo me fui. Al campo me fui.

0: de aquí.
1: Anónima.
2: L'altraveu.
3: Un món fet de senders, de resina de pi roig i xarop d'avet. Comí, sajolida, vesc. Memòria clivellada als peus, a les mans. La saviesa camina pobra, de vergonya. Aquest és un fragment del llibre de l'Ivette Eroles, Dones al marge, bruixes i altres històries d'estigma i oblit. I avui, a l'altra veu, en parlem amb la Núria Morelló sobre la quarta trobada feminista internacional sobre la cacera de bruixes que es realitza aquest cap de setmana, 16 i 17 de novembre, a Esterri d'Àneu.
4: Jo em dic Núria Morelló, soc doctora en antropologia, soc historiadora i treballo de professora a l'educació secundària i al batxillerat. Formo part d'una xarxa internacional que es diu Campanya de Recuperació per la Memòria Històrica de les Dones Acusades i Perseguides per Bruixeria. És una campanya que la va començar l'any 2019, sobretot impulsada per col·lectius feministes de Madrid i de Navarra, i va ser també impulsada per Silvia Federici amb la voluntat de fer denúncies públiques en relació a caceres de bruixes actuals, amb persecucions de dones, però també amb la voluntat de treballar la memòria històrica de les dones acusades de bruixeria, fer reparació històrica també i denunciar les banalitzacions entorn de la bruixeria, la cacera de bruixes, aquesta figura de la bruixa que es veu com a amigable, que acaba sent un souvenir. Aquest 16 i 17 de novembre ens reunim a Esterri d'Àneu, al Pirineu català, a Lleida, perquè es compleixen 600 anys de la promulgació de les ordinacions de les Valls d'Àneu. Aquesta llei es va promulgar l'any 1424 i va ser la primera llei europea que perseguia la bruixeria com a crim. És a dir, no és una llei que persegueixi o que senyali la bruixeria com una heretgia, no és una llei feta des d'un tribunal religiós, sinó que és una llei feta des d'un tribunal civil i senyorial. És a dir, seran els poders locals, seran els senyors feudals, seran els alcaldes dels pobles els qui exerciran justícia i perseguiran a persones que seran acusades de formar part d'una suposada secta heretge. Aquest tipus de lleis es van extenent a diferents parts de Catalunya i alhora a diferents parts d'Europa, diferents territoris, van promulgar lleis d'aquestes característiques. Tot i que aquesta persecució es veu imbuïda de mirades, d'imaginaris, de la construcció d'un estereotip de perillositat que té una arrel de creença religiosa i on l'Església Catòlica hi actua d'una manera directa, sobretot a través de la teologia, en formular que les persones que són més properes al mal i que són més properes al pecat siguin les dones. Aquesta llei també va suposar que a Catalunya es perseguissin fins a un miler de dones, que són les dades que tenim dels judicis o dels processos. I a Europa la dada no està clara, però s'estima que quasi unes 200.000 persones, gran part d'elles dones, o sigui, jutjades i processades. D'aquesta persecució i davant d'aquest procés històric tenim un posicionament, no?, a nivell d'anàlisi. Pràcticament un 80 o un 90% de les víctimes van ser dones, doncs l'entenem com, en termes de feminicidi, en termes de violència contra les dones, i també l'entenem com una pota, com un eix més d'un procés històric que és el de la subordinació de les dones a estructures patriarcals que comença a Europa a l'època clàssica. Dura a Catalunya uns 200 anys a nivell de persecució judicial, però s'allarga molt més fins als segles XIX i XX. En aquesta trobada ens reunirem investigadores, professionals de diverses disciplines, docents, activistes feministes, per fer una reflexió sobre aquest passat, sobre com s'ha anat construint aquesta estructura que en genera violència, aquesta violència estructural de la qual sempre parlem, no? Però també ens mirarem en el present. I llavors combinarem accions de recuperació de la memòria històrica, però també intercanviarem experiències sobre com treballem en diferents àmbits, no? Per fer tota aquesta reivindicació i aquesta recuperació. I alhora farem propostes, o parlarem de propostes de resistència davant del que denominem caceres actuals, no? Ens acompanyaran invitades especials. Per exemple, vindrà la descendent d'una dona acusada de bruixeria a un poble de la Vall d'Aran, i ella ens explicarà l'experiència de la seva padrina, que allà era padrina àvia. I alhora, persones que han estat fent tot un treball de memòria històrica a la part de la Vall d'Aran, doncs han publicat un llibre sobre ella i el presentarem allí, i ella vindrà i ens ho explicarà. També es connectarà la filòsofa Silvia Federici, que va ser una de les instigadores de la campanya. Ella ens acompanyarà en línia des de Nova York el dissabte a la tarda. Farem també diferents taules, no? Parlarem de bruixeria i memòria a Catalunya i als Pirineus, i parlaran companyes que estan treballant als Pirineus, no? I que estan fent diferents accions de treball de memòria històrica, de reivindicació, expressions artístiques. Ens acompanyaran també activistes d'Itàlia, que estan fent una campanya contra expressions de cultura popular en què es fan representacions de crema de dones. Paral·lelament a l'esdeveniment hi tindrem una mostra de l'exposició Bruixes de Dol, comissariada per Ivet Eroles, que es va presentar en el marc de les commemoracions, diferents commemoracions que s'han fet de les ordinacions de les Valls d'Àneu. I en aquest sentit, tot aquest esdeveniment s'inclou, no? I acaba de complementar diferents accions que s'han fet durant aquest any a la zona del Pirineu. Es va fer el Festival d'Ansàneu, que va tindre un eix especialment clar de parlar de bruixeria i de reivindicació feminista. També complementa actes acadèmics que es van fer durant aquest 2024, per exemple, un organitzat pel Pau Castell, que és un dels experts en cacera de bruixes que hi ha actualment a Catalunya, ho va organitzar des de la Universitat de Barcelona. I aquesta exposició de la qual us estava parlant, Bruixes de Dol, són diferents esdeveniments que s'han fet. S'ha representat també aquesta obra de teatre de 200.000 mujeres. Per tant, aquesta trobada seria també un complement, no, a totes aquestes activitats que s'han estat fent durant aquest 2024. Esperem que us agafin ganes d'apuntar-vos, i si ens voleu seguir, us podeu posar a la pàgina web del projecte. La pàgina es diu web 3, memoriadelasbrujas.net, però també ens podeu seguir les xarxes. El node català és @memoriabruixes, el node, diguem-hi, estat espanyol és @memoriabrujas, i a la xarxa X ens podeu seguir @madridbrujas. Si algú té ganes també de preguntar-nos, d'informar-se, o es vol apuntar així a última hora, ens podeu escriure a memoriabruixes@gmail.com. Moltes gràcies.
0: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.

0: Doncs acabem d'escoltar La dansa del velatori, una gran versió de la dansa tradicional feta pel col·lectiu valencià Orxata Sound System, amb la col·laboració d'en Pep Jimeno Botifarra. Aquest és el nostre homenatge i record a totes les víctimes i afectades per la dana al País Valencià. Per això avui us volem dedicar un petit espai a informar-vos de com podríem ajudar a les companyes del sud. Hi ha molts punts de recollida de material. Un exemple és la xarxa d'Ateneus i Casals dels Països Catalans, que ha habilitat un espai al Mercat de Campoamor de Sabadell, un punt central de rebuda de totes les donacions de la comarca per baixar-ho cap a les zones més afectades. Informeu-vos bé de què es demana, ja que cada setmana les necessitats van canviant. Si voleu donar un cop de mà sobre el terreny, us recomanem Suport Mutu Dana, una plataforma digital per informar i informar-te de les necessitats reals de les afectades, canal d'informació veraç que posa en contacte les persones afectades amb les persones voluntàries. Altres formes de col·laborar: assistir o pagar entrada a la Fila Zero, als concerts d'artistes del territori, més informació a somvalencia.org. I per acabar, recordar-vos que entitats, associacions, col·lectius i sindicats de base tenen comptes corrents perquè pugueu fer les vostres aportacions econòmiques. En aquest programa no hem fet l'agenda. Una proposta que ens agradaria llançar-vos per aquesta temporada és que entre totes construïm l'agenda anònima viva, de forma col·lectiva. Si organitzes o coneixes algun acte que creguis que pot encaixar en la nostra agenda, fes-nos-ho saber. Com? Doncs ens pots escriure al correu anonimaviva.fm@gmail.com o ens pots enviar un missatge privat, un DM, pel nostre Instagram @anonimaviva.fm.
1: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
2: I abans de marxar, no poden faltar els agraïments, perquè entre totes construïm Anònima Viva. Avui volem donar les gràcies al Daniel de Happy Chais Punt Savall per compartir part del seu dia a dia, a la Mireia Palmés per les margeres, a la Laura Pinto per ser aquí amb nosaltres i regalar-nos tanta sabidoria, al David per fer que tot això s'escolti així de bé, a la Iveta Aroles i la Núria Morelló per creure i fer-ho possible, i al Carles Bruguera i l'Alexandre Nebot per les quarteres que ens brinden cada mes. Evidentment, a la Lara, al Martí i jo mateixa estem molt agraïdes. I gràcies per les vostres resistències i ajudar-nos a sostenir la vida. Ens retrobem al pròxim programa.

Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Bona nit, què tal, com esteu? Esperem que estigueu tots molt bé aquí al costat de la ràdio, tot escoltant el vostre programa preferit, tot escoltant la Moixiganga, un programa que presenta Moisès Bruc, que sóc jo mateix, amics i amigues. I avui us hem preparat moltíssimes coses aquí a la Moixiganga perquè tenim ganes de fer moltes coses mentre vosaltres us aneu preparant per anar a dormir. Per exemple, avui connectarem amb el nostre avi, amb l'Andreu Cistella, que ens presentarà un dels nous llibres de Roald Dahl. Avui es titula Versos per Versos. Ja sabeu que Versos per Versos nosaltres l'hem adaptat a la ràdio i el podeu escoltar sempre que vulgueu si aneu a la nostra pàgina web, si aneu a Contes, allà hi trobareu una secció que posa Versos per Versos de Roald Dahl i allà hi trobareu totes els contes que us hem fet aquí. Per exemple, hi trobarem la Ventafocs, en Jan i la Mongetera, la Blanca Neus i els Set Nans, els Rínxols d'Or i la Caputxeta Vermella. I això és el que avui ens recomanarà el nostre avi, l'Andreu Cistella. També us proposarem la secció dels nostres amics de Ràdio Tordera de Bon Dia Menuts, un programa que es feia en aquesta emissora i que tenien una secció molt xula que es deia Saps què? Una secció que sempre ens expliquen alguna que l'altra anècdota. Així doncs que avui l'escoltarem també. I acabarem la Moixiganga abans de la cançó de Bressol amb un nou capítol de Circ Petit que avui es titula Problemes de punteria. I com sempre, la cançó de Bressol que no falti aquí a la Moixiganga per dir-nos bona nit i desitjar-nos bons sons.

Tot això durant els propers 30 minuts aquí a la Moixiganga. Ja veureu que ens ho passarem molt i molt bé tot escoltant aquest programa de ràdio. Dir-vos també que a part de ser un programa de ràdio, tal com us deia ara, també tenim una pàgina web que és molt xula, que és lamoixiganga.cat. I allà, a part de trobar-hi els versos perversos de Roald Dahl, per exemple, trobarem una secció molt xula, que és Jocs de Falda. Si teniu ganes de jugar amb el pare i la mare, simplement us assenteu a sobre la seva falda, cliqueu un dels jocs de falda i a jugar amb el pare i la mare. Per exemple, hi trobarem Les Campanes, Peu Polidor, Arri Arri Tatanet, aquest que coneixem, és un de molt conegut. També trobarem Joc de Dits, Mans Manetes, o bé Bernat Bernat, tot això a la nostra pàgina web. Doncs vinga, va, que un cop fetes les presentacions us diré que avui començarem anant a la peluqueria, perquè avui la cançó ens ve donada pel País de Cotó i es titula Rínxols Somrients. Si teniu ganes de ballar una estoneta, doncs vinga, va, apugem el volum de la ràdio, que això està a punt de començar. Està a punt de començar el teu programa preferit, la Moixiganga, el programa infantil, el programa familiar de la teva emissora municipal. Amics i amigues, sóc el Moisès i ara mateix comença aquí la Moixiganga. Som-hi!

0: sisplau.
1: Soc jo, m'han detenyit allà i fer-lo permanent.
2: Nana, deixa'm el rulo, sisplau, que em flipa. Què passa?
0: Escolteu, escolteu la ràdio. Em sembla que això és País de Cotó.
2: Què dius ara, si són les de Calaix?
1: Sabeu què m'han dit?
2: Què?
1: Què t'han dit? Que ho han fet junts.
0: Oh!
1: Una cançó.
2: Ah, doncs puja, puja.

0: d'escoltar rínxols somrients de País de Cotó amb la col·laboració de les fantàstiques veus de les de Calaix.
1: La Moixiganga.

0: Bona nit, Andreu Cistella.
1: Bona nit, Mainada.
0: Ja tenim aquí l'Andreu Cistella, que és el nostre recomanador de capçalera, que sempre cada mes ens explica un dels seus llibres fantàstics.
1: Meus no, Llibres d'en Roald Dahl, un escriptor increïble que ha fet moltes i moltes històries per nois i noies.
0: I els té tots a dalt de la biblioteca, oi que sí?
1: Sí, senyor. Us en vull presentar un de molt diferent.
0: A veure, quin és aquest tan diferent?
1: És que aquest és un recull de contes molt particular.
0: Ah, caram.
1: Un recull de contes i a la vegada un llibre de poemes.
0: Carai, tot en una, tres en una, no?
1: Sí, es tracta ni més ni menys que un llibre d'en Roald Dahl que es diu Versos Perversos.
0: Hola, Versos Perversos. Ja només amb el títol ja ens deixeu amb les ganes de llegir-lo.
1: Doncs sí, en aquest llibre hi podreu trobar la Blancaneus, la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets... Bé, una pila de contes clàssics explicats a la manera d'en Roald Dahl.
0: Molt bé, pinta bé, pinta bé.
1: I cada un no serà ben bé com vosaltres us l'espereu. La Caputxeta no és una noieta tan pàmfila, ni la Ventafocs és una noia tan discreta.
0: Vaja.
1: La veritat és que tots els contes caben d'una manera sorprenent, que no tenen res a veure.
0: O sigui, són els contes tradicionals però canviats una miqueta, oi?
1: Exactament, explicats d'una altra manera, a la manera Roald Dahl. I a més ens ho fa en forma de poemes, de manera que està farcit de rodolins i rimes la mar de divertides. Fan petar.
0: Molt bé, fan petar de riure aquests llibres.
1: Sí, he de dir més que la versió en català la va fer en Miquel Desclot, si no m'equivoco, i són uns versos fantàstics.
0: Molt bé, Miquel Desclot, ja el coneixem, Miquel de Moixiganga, perquè amb la Montse, amb el Posem Fil a la Poesia, alguna vegada ens n'ha parlat.
1: Doncs si llegiu aquest llibre d'en Roald Dahl podreu llegir a la vegada en Miquel Desclot. Us fareu un fart de riure.
0: Caram, caram, quines bones ganes de llegir-lo. I com ha dit que es deia, no si es deia aquest?
1: Versos Perversos.
0: Versos Perversos, perfecte.
1: Per cert, aquest llibre, al igual que la majoria de llibres d'en Roald Dahl, està il·lustrat per Quentin Blake, uns dibuixos de la mar de divertits.
0: Molt bé, o sigui, més a més de llegir, ens divertirem mirant els dibuixos. Fantàstic, doncs ens l'apuntem a la llibreta i cap a la biblioteca.
1: Doncs ja ho sabeu, quan s'acosti el dia de Sant Jordi, si voleu deixar la gent ben parada en poemes, Versos Perversos.
0: Versos Perversos, doncs moltíssimes gràcies, Andreu Cistella. D'aquí un mes el tornem a trucar.
1: Molt bé, a vosaltres, Mainada, bona nit.
0: Bona nit, adéu.

La cúpula de Santa Maria del Fiore és la catedral de Florència, Itàlia, que també s'anomena Santa Maria del Fiore. Es troba la famosa cúpula renaixentista construïda per Filippo Brunelleschi entre el 1420 i el 1436, amb les màquines que ell mateix va inventar per aquest projecte. Es tracta d'una cúpula ovoide de 8 cares. L'interior el van pintar al fresc Vasari i Zuccarelli entre el 1572 i 1579.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Problemes de punteria.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, quina parada que té organitzada en Genís, el mag. Sembla que està preparant un nou truc amb la Sílvia, la seva ajudant. Ostres, però si hi ha caixes per totes mides i de tots colors. I a dins la caixa més gran hi ha la Sílvia.
1: A veure, jo què havia de dir? Sí. I ara que la meva formosa ajudant s'ha ficat en aquesta caixa, jo, amb aquest mocador... Amb aquest... On és el mocador?
3: A veure, Genís, si jo sóc a dins la caixa, no puc ajudar-te amb els estris. Has de tenir molta cura on deixes les coses.
1: Sí, esclar. Ja l'he trobat, amb aquest mocador. Era sota d'aquesta caixa. Doncs agafo la meva vareta... La meva vareta? On és la meva vareta?
3: Ai, quin desastre!
4: Hola, parella! Què? Qui no em fa aquest mag? Sílvia, per més que t'amaguis, en Genís t'acabarà trobant. Aquesta caixa on t'has ficat no seria precisament un amagatall discret.
1: Per fi, allà hi ha la meva vareta. Però compte la perla!
4: Què passa?
1: Oh, no! La teva estimada elefanta ha aixafat la meva vareta. Mira com ha quedat.
4: No, res. De tot em fas un escàndol, tu.
1: Però si ha quedat tan aixafada com...
4: Pots comptar.
1: Segur que no funciona.
4: Ara encara diràs que els trucs no surten per culpa de la perla.
3: Va, Genís, prova la vareta, home.
1: A veure... Que vagi ben eixerida i no valiga balaga, que aquí terra hi aparegui una pastanaga. Ho veus? No ha funcionat. Hauria d'haver aparegut una pastanaga aquí terra.
4: Però, què li has fet a la perla?
3: Genís, la pobra perla ara té una pastanaga en lloc d'una trompa.
1: Batua l'olla. Res de pastanagues. Per mi ja te'n pots anar a fregir raves.
3: Genís, que ara la perla té dos raves en lloc d'orelles.
4: Mata el dimoni! Què li has fet a la meva elefanta?
1: Sí que em sap greu, caram, només li faltaria un enciam.
3: Genís, para, si us plau, la cua de la perla és un enciam.
1: Doncs trobo que queda prou divertida.
4: Doncs a mi més aviat em sembla una amanida.
1: M'encanta que a sobre et posis poètic. Però et recordo que tot plegat ha sigut culpa seva.
4: Culpa de la perla? Mira que així t'arreplego!
3: Nois, una mica de calma. Què us passa?
4: Mira, Sibila, què ha fet aquest mag... Te m'ha sucat amb oli.
1: No he estat jo. És culpa de la vareta. Si no li hagués passat un elefant per sobre...
4: Elefanta! Elefanta!
1: Tant li fa. Elefant que elefanta. La meva vareta fa figa de totes totes.
3: Per una vareta no cal pas que discutiu tant. Mira, Genís, precisament et venia a ensenyar aquesta vareta que tenia guardada al carruatge. Guaita. És d'un avantpassat meu que era mag. Sé que sembla molt senzilla, però és fantàstica. Fantàstica!
1: De debò? A veure... Vareta, ara, d'una vegada, deixa la perla com estava!
4: Ha funcionat! Va, perla, marxem d'aquí! Què pretenia aquest mag? Compartir-te amb el seu dinar?
1: Batua, Sibila, aquesta vareta és prodigiosa. Me'n vaig al carruatge a provar-la. D'això, Sílvia, ja provarem aquest truc més tard, eh? Apa, adéu!
3: Serà possible. Coi de Genís. En fi, moltes gràcies, Sibila. En Genís, sense una vareta màgica, està ben perdut. Quina vareta? Coi, quina vareta? Quina vareta vols que sigui? La que li acabes de regalar dels teus avantpassats, no? Jo no he tingut mai un avantpassat mag. El que li he donat a en Genís era una branqueta que m'he trobat aquí al darrere.

0: Hola, Marta.
1: Hola.
0: Caram, en Genís, em sembla que és un mag prodigiós, però no ho sap ni ell. Escolta, com ho explicaràs, això d'avui?
1: Doncs a veure si... Sí, ja ho sé. Varetes. Uf, aquest xic ha estat un matí ben accidentat. Mentre la perla camina, la vareta ha aixafat. La pobra no va gens fina i ni un truc endevina. Elefanta divertida? Sí, com una amanida. Ens vens amb una branqueta fatillera xerida i quan tot està capeta, finalment tenim vareta.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Somnis de xiular és la cançó que us proposem avui de Bressol. Una cançó que ens explica diferents somnis. I tu, què somies? Si vols, ens pots explicar els teus somnis amb una nota de veu al nostre web.

boníssima aquesta cançó de Xiula, que es titula Somnis, que ens expliquen els seus somnis. I amics i amigues, amb això arribem al final de la Moxiganga d'aquesta setmana. Dir-vos que avui hem pogut escoltar l'Andreu Cistella, que ens ha recomanat el llibre Versos per Versos, un llibre que podeu escoltar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. També hem trobat el Saps Què, dels nostres amics de Ràdio Tordera, del Bon Dia Menuts. I per últim hem pogut escoltar un nou capítol de Sir Petit que es titulava Problemes de punteria. I nosaltres ens direm adeu i fins la setmana que ve, i sobretot la setmana que ve no hi falteu, que aquí a la Moxiganga passem llista. Bona nit a tothom, adeu!

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

0: Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Soc en Joan Pastor i seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosenquirze.cat. Aquest mes d'abril hem tingut, com no, la Setmana Santa, un període de temps dominat per imatges religioses i molts soldats de l'antic imperi romà passejant pels nombrosos canals de televisió amb les clàssiques pel·lícules de l'època. Per això avui, que gaudirem amb el suport del nostre amic Jordi Milià, volíem destacar la banda sonora d'una d'aquestes obres clàssiques, ni més ni menys que Spartak, una pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick l'any 1960. Tot i que generalment el mes d'abril sempre està un xic carregat d'aventures, més de les que ja ens ofereix la pròpia natura, oi Jordi?
1: Doncs sí, Joan, hem tancat aquest abril amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. Sembla que seguirà anomenant-se així, malgrat l'exigència de l'escriptor Eduardo Mendoza i del suport del dibuixant Mariscal, que s'hi va afegir. I veig desconeixement de la història i afany de notorietat. De fet, es va voler instaurar el Dia del Libro a tot Espanya i no va quallar el lloc. En canvi, a Catalunya, quan la varen fer coincidir amb el Dia de Sant Jordi, es va convertir en Diada Popular de Participació Massiva, amb gran èxit i amb vendes espectaculars de llibres i roses.
0: Llavors el Jordi sempre sap posar les coses al seu lloc i, cuidado, que no ens toquin el Sant Jordi com el tenim. Com sempre.
1: Sembla que Sant Jordi, abans de ser sant, era un tribú romà.
0: Exacte, ara en parlaré. Correcte. En tot cas, en Sant Jordi, que durant el segle III va estar un temps, com deia en Jordi, com a soldat romà, ens va perfecte per introduir al nostre espai d'avui, que sorgeix una música que ens parla de la revolta d'uns gladiadors. Per tant, volem recuperar una excel·lent banda sonora escrita per un gran desconegut, lamentem-ho, però és un gran desconegut, Alex North, un compositor dels Estats Units que, atenció, ha estat un dels músics més nominats als Oscars per les seves excel·lents bandes sonores, però el més destacat és, sense cap mena de dubte, el tema que descriu la història d'amor entre els dos protagonistes, una composició delicada, emotiva i sorprenent que va merèixer un munt de versions per músics destacats, curiosament, dins del món del jazz. Per cert, la idea de fer aquest espai dedicat a aquesta cançó va ser del meu fill Adrià. Va sorgir a l'hora que anàvem descobrint diferents vinils a la botiga de jazz de Barcelona, Jazz Messengers.
1: Sí, de fet, l'Adrià sempre ha tingut un bon gust musical, eh? Encara recordo quan li vaig regalar un CD dels Odd Rigtime Tackles.
0: Li va encantar.
1: I com el va gaudir i els va estar seguint. Són moments que queden per sempre en el nostre imaginari musical. Avui, doncs, escoltarem versions d'aquest immortal tema creat per a la pel·lícula Spartacus, portades al terreny del jazz per músics que l'han sabut reinterpretar amb ànima pròpia. I també, per suposat, reivindicarem el seu missatge.
0: Correcte, Jordi. Potser l'amor no ha guanyat mai cap guerra, indubtablement, però cada vegada que sona aquesta melodia ens queda clar que és l'única cosa que realment val la pena defensar. Com ja ens apunta el mateix Stanley Kubrick, en un món tan convuls i violent, el que ens manté vius és l'amor, la dignitat i les ganes de llibertat. Doncs anem-hi. Començarem amb un breu recordatori de la versió original de la composició que el músic Alex North va escriure per Spartaco. Escoltem-la.

Aquesta era la versió original. I tot seguit escoltarem la primera versió d'aquest clàssic del cinema. Es tracta de l'excel·lent peça que Youssef Latif va realitzar l'any 1962, inclosa en el seu treball Eastern Melodies, editat en vinil per Prestige Records. Transmet l'emoció del tema amb un oboè sostingut que recorda el so fascinant que utilitzaven els encantadors de serp. Escoltem-lo.

Quina bua, eh? Ara estàvem comentant amb el Jordi, això sí que recorda aquests, aquests instruments que feien servir els hindús. Bé, si seguim dins la mateixa dècada de l'any, en 1963 el gran Bill Evans feia una deliciosa versió d'aquest tema d'amor d'Espartacus, que avui estem reivindicant. Considerat com un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu toc impressionista de l'harmonia, en Bill Evans va entrar en les profunditats més emocionals del tema del compositor Alex North, aconseguint una de les versions més espectaculars. Escoltem-ho.

0: Passem ara cap a una nova inspiració, Joan. Vai. Amb la guitarra de Gabor Szabo.
1: Conta que el Bill Evans ens ha deixat, per això, bocabadats, eh? Per parlar-ho tranquil·lament, vaja.
0: Ara ho suavitzarem, potser, o... Bueno, no, està bé, està bé. Músic, Gabor Szabo, músic nascut a Budapest l'any 1936. Fa una reinterpretació afegint colors de la cultura del seu país que li dona un toc nostàlgic a aquesta original versió realitzada l'any 1972. Gabor Szabo i el seu cover del Love Theme from Spartacus.
1: Molt bé.

I ja que estem amb cordes, aprofitem-ho i presentem ara la versió d'un altre guitarrista, ni més ni menys que en Carlos Santana, amb un concert que va fer conjuntament amb el gran Herbie Hancock als teclats. Una actuació realitzada al festival Life Under the Sky a Tòquio l'any 1981. Els nostres dos protagonistes varen sortir a l'escenari acompanyats per uns músics de luxe, en Wynton Marsalis a la trompeta, Ron Carter al baix i Tony Williams a la bateria. En aquesta versió del tema d'Espartac, els dos músics varen demostrar novament com el jazz i el rock es poden fusionar fent palès que les seves fronteres són molt fines. Herbie Hancock i Carlos Santana amb el seu Spartacus Love Theme.

0: Ens quedem a l'Àsia Oriental per presentar el treball d'una cantant japonesa de nom Akiko, que té l'honor de ser una de les figures que ha participat en la renovació del clàssic segell de jazz Berber Records.
1: Poca broma.
0: I tant. Nascuda a Tòquio l'any 1956, Akiko Yano es va fer famosa pel seu repertori de més de 500 temes clàssics de jazz, que inclouen algunes versions molt aconseguides, com el Come Together de Beatles.
1: Sessió pel Miquel Àngel, com sempre portem algun tema perquè el Miquel Àngel estigui content.
0: A banda de la seva veu, és també un excel·lent pianista i compositora. Amb la seva música ha creat una estètica personal que és tendència en el món de la moda. Akiko s'ha convertit en tota una icona que representa una nova era del jazz al Japó. La seva versió

0: años. Y
1: esteu, per recordar-ho, sobretot, esteu escoltant Nits de Jazz a la sintonia de radio.sanquirze.cat i seguim molt ben connectats amb el tema d'amor d'Espartacus amb la versió del Profeta. Ep, sobrenom de Hamad Jamal, pel seu estil innovador. El gran pianista ens va deixar als 93 anys, el 2023. Aquest gran geni del teclat va gravar aquesta magnífica peça també l'any 2008. Musicalment demostra un equilibri perfecte entre l'habilitat de la mateixa melodia i el toc elegant del jazz. Una versió d'aquest tema immortal d'amor, genial i impecable. Hamad Jamal i el seu Espartacus Love Theme.

0: Ens situem ara a Itàlia. El grup de jazz Quartetto Moderno ens porta una versió més lleugera d'aquest tema que avui estem reinterpretant amb diferents músics.
1: I de moltes maneres, perquè déu-n'hi-do,
0: Ens ofereixen un so molt proper on destaca la flauta travessera. Mira, de fet, Quartetto Moderno està liderant l'escena del jazz italià amb un nou estil que implica una estètica fresca, atrevida, molt lligada a la cultura europea.
1: Hem de reivindicar-ho.
0: I tant. Aquest Love Theme from Spartacus, realitzada l'any 2010, té un aire retro que vol recuperar l'estètica musical del jazz més íntim. Escoltem-los.

Molt tranquil·la, molt maca, i sembla que sigui d'un altre temps, ara ho estàvem comentant amb el Jordi. En canvi, aquesta gent són d'ara, del 2010. Bé, seguim reinventant, rebuscant amb aquest, diguéssim, begul de records, una de les versions més desconegudes que ara posarem d'aquest Love Theme Spartacus que estem recuperant, és la de Quasar, un músic que forma part del llinatge dels grans digi japonesos inspirats en gran mesura en Nujabes, el gran productor japonès responsable d'una estètica molt particular dins el panorama de la música electrònica i el nou jazz al Japó. Un petit viatge que barreja, ara ho escoltareu, barreja sons d'ambients, aires de jazz i un excel·lent ritme que a poc et va entrant tan a dins que et fan venir ganes de ballar. És potser la versió més trencadora d'aquest Love Temps Spartacus que avui no parem de reinventar. Escoltem-ho.

I si el segon tema d'aquest homenatge a la gran composició d'Alex North ha estat la interpretació magistral de Bill Evans, ara és el seu contrabaixista, Gary Peacock, que 55 anys després, és a dir, l'any 2018, li fa un homenatge amb un excepcional treball gravat a l'Auditorio Stello Molo de Lugano, sota la direcció de Manfred Eicher del segell ECM Records. En aquesta ocasió, Gary Peacock està acompanyat pel pianista Mark Copland i el bateria Joey Baron. La força expressiva d'aquest trio, sobretot dins de la seva atmosfera més poètica, intenta repescar l'ànima d'aquest tema sorprenent que des d'una estètica aspra i plena de gladiadors va conquerir el món sencer. Escoltem-los.

0: Bé, i per tancar aquest homenatge a una autèntica història d'amor inclosa en una preciosa composició musical, ho fem amb un desconegut de luxe. Kenny Wheeler toca la trompeta, el fiscorn i és també un gran compositor. Va néixer a Toronto, al Canadà, l'any 1930, però la seva formació musical es produeix a Anglaterra, on va formar part dels moviments del free jazz, el jazz rock, i amb el segell de CM Records va gravar com a líder acompanyant per en Keith Jarrett, Dave Holland i Jack DeJohnette. Poc després, amb el seu grup Azimuth, va col·laborar amb en Jean Garbarek, Norma Winston, John Abercrombie, Tony Coe i Ralph Towner, entre molts altres.
1: Aquest és un treball de l'any 2006 on es va acompanyar de dos excel·lents guitarristes, en John Abercrombie i John Parricelli, a més del virtuós baix suec Anders Jorvin. Es tracta d'una gravació amb un so extremadament íntim. De fet, els matisos, les textures i el joc de les dues guitarres que sonen lliures i netes juguen amb la trompeta de Kenny Wheeler, creant quelcom semblant a una conversa privada, i els oients tenim l'estranya sensació d'escoltar-la amagats darrere una porta.
0: Mira que bé.
1: Creiem que aquesta potser era la millor manera de tancar aquest himne a l'amor que avui hem reivindicat amb l'admiració que es mereix. Love Theme from Spartacus, de Kenny Wheeler.

0: Bé, doncs hem arribat al final de l'espai. Avui hem escollit Espartacus, una pel·lícula que, tot i estar marcada per la guerra, l'opressió i la lluita per la llibertat, la seva música emergeix com un acte de resistència silenciosa. No és només una història d'amor entre dos personatges, és una afirmació radical que, fins i tot enmig de la violència més brutal, l'amor continua sent possible i, per suposat, necessari. De fet, no sé si a tu et passa el mateix, Jordi, però a mi se m'ha quedat enganxada la melodia. Crec que m'acompanyarà uns quants dies.
1: Mira, Joan, sempre m'ha fascinat l'enorme poder evocador de la música. I en cadascuna de les versions d'aquest tema d'amor haurem pogut reviure l'escena amb Espartac i Varinia, interpretats per Kirk Douglas i Gene Simmons.
0: Sí, molt bé que ho diguis, perquè ho fan superbé. És increïble el treball que fan.
1: I sí, Joan, també la portaré amb mi uns quants dies, i tant que sí.
0: Bueno, doncs ja aquí som i estem amb aquest tema. Volem esmentar, després d'haver escoltat tots aquests grans mestres del jazz, que demà, 30 d'abril, és el Dia Internacional del Jazz. Una cita per recordar i estimar una música que no para de reinventar-se. Doncs res, volem donar les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el seu característic to inspirador i, per suposat, el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
1: Fins la propera cita. Adéu-siau.

0: teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical. Soc la Lourdes García i a la part tècnica m'hi acompanya el Miguel Ángel Bueno.
1: Again, step, push, step, step, touch, kick. Again, step, push, step, step, strong arms. Again, step, push, sharp, pivot, touch, kick. Good. Pop it.

I comencem amb el I Hope I Get It de Chorus Line, perquè justament avui parlem de les audicions, els càstings. És una part molt complicada del procés i moltes vegades hi ha 4 o fins i tot 5 fases diferents. I una vegada arribes a la final, de vegades es fa un workshop, que és un assaig d'uns quants dies perquè l'equip creatiu acabi de triar si encaixes o no en aquella producció.

doncs, així recordant a Chorus Line, que és aquest musical dedicat íntegrament al procés de selecció, no? Sentíem aquest I hope I get it, espero que tenir aquesta feina, també de la veu de la persona que s'hi ha dedicat tots els anys. Clar, la carrera dels ballarins encara és més curta, no? Fins i tot que la dels cantants. Llavors, tota l'estona estan patint a veure si els agafen o no els agafen. Jo vaig conèixer en la meva vida professional una companya cantant i actriu de musicals que m'explicava que ella va estar 4 anys sense treballar. 4 anys. Vivint gràcies als seus germans, sense feina. És una feina molt, molt inestable, que a la que va venir la crisi econòmica del 2008, ja totes les feines es van convertir en igual d'inestables, i per tant, qui té ganes de perseguir el somni de dedicar-se al teatre musical, doncs ho pot fer en igualtat de condicions que amb la resta de feines, però és dur, és dur. Doncs molts espectacles, a banda de Chorus Line, parlen d'aquest procés de selecció d'una manera explícita, perquè és un dels moments més crítics. I d'aquí sentirem la peça Baby June and Her Newsboys, de la darrera versió del musical Gypsy, que és un musical clàssic que parla de l'obsessió d'una mare perquè la seva filla es dediqui al món de l'espectacle.

Bé, aquest somni, no?, que en aquest cas tenia la mare, o en aquest altre cas té la persona que audiciona. Aquest és el somni de Leo Blum, del musical The Producers, i el seu somni no és tant ser actor de teatre musical, sinó que és ser productor de Broadway. I want to be a producer.

0: again.
1: És que és difícil, eh? Ara me n'estic adonant que totes les cançons, Miguel Ángel, són una mica de... Clar, parlen de somnis i de somnis que de vegades no s'acompleixen, no? I aquest és el... Ara ho feia, ho interpretava l'Emma Stone, i ara ens n'anem, doncs, a la versió d'això mateix missatge, però amb una mica més de ràbia interna i de, i parlant també des del diàleg intern, no? Per una banda hi ha el que està fent l'actriu, la cançó és del musical The Last Five Years, i es diu Climbing Uphill, com si fos haver d'escalar una muntanya cada vegada i tot es fa pujada i tot es fa pujada. I per una banda hi ha el tema musical, que ja ho sentireu al principi, i després es va ajuntant amb els pensaments de la noia de què estic fent, ara ho estic fent massa ràpid, ara el pianista no em segueix, ara aquest senyor per què m'està mirant, ara per què mira el paper. La cançó es diu Climbing Uphill.
2: When you come home to me, I'll wear a sweeter smile and hope that for a while you'll stay. Okay. Thank you.

0: home.
1: Thanks. That's great.
0: Thank you. Thank you very much.
2: Pobreta, l'Anna Kendrick, aquí, és que clar. Sí, perquè quan un fa audicions passen moltes coses per segon pel teu cap i al final un s'acaba plantejant si un és el resum del que diu el currículum o un número més, perquè et posen un cartellet amb un nombre, o realment t'estan mirant a tu com a persona i t'acabes jutjant a tu mateix quan acumules diversos nos. I aquest és el cas del protagonista de la següent peça, que és una peça molt curta, però és la meva peça preferida del musical A Chorus Line, amb el que hem començat. Who am I anyway?

0: perquè al final tot es resumeix amb que necessites aquesta feina, perquè aquest és el resum de tot plegat. I aquesta feina de vegades és com si fos un somni impossible. Que aquesta justament és una peça de l'Hombre de la Mancha, el musical, que va protagonitzar Brian Stokes Mitchell, i crec que és de les cançons més interpretades per baixos, quan encara existien els baixos i barítons, al teatre musical. Ara tot està escrit per tenors i veus agudes. Doncs de les peces que més es feien, una és aquesta, The Impossible Dream.
1: To dream the impossible dream, to fight

És que és meravellós aquest senyor. Jo sóc molt fan de Brian Stokes Mitchell. A mi m'agraden molt les veus greus de baixos i de barítons i em fa molta llàstima que s'estiguin perdent en el món del teatre musical. Per tant, aprofito sempre per posar alguna peça. Doncs sobre aquesta frustració de no ser triada o de no ser triada pel personatge que voldria o no ser la veu principal o no ser la veu que ens agradaria, hi ha un parell de temes que sentirem a continuació i tots dos s'acaben amb la paraula lament. The Stepsisters Lament, del musical de Cinderella, de la Ventafocs, de Rodgers i Hammerstein, que per cert estan fent a Madrid, durarà molt poquet i no tornaran a reposar-lo l'any que ve. Per tant, si teniu ganes de veure un clàssic com Déu mana, podeu anar a Madrid a veure aquest Cinderella. I aquest és això, la lament de les germanastres. I després, a continuació, The Altos Lament, un tema de la Marcy Heisler i la Zina Goldrich, que no pertany a cap musical, però que justament aquest tema en si mateix és un musical. Ja veureu que sentireu moltes melodies que podreu identificar molt fàcilment.

0: Bé, jo aquesta cançó jo l'he fet en audicions. Va ser la primera cançó que vaig fer en un càsting, mai de la vida. Mira, coses, batallites de Lourdes García. Bé, us en explico de batallites ara. Jo no faig musicals ja, perquè... has de renunciar a tota la teva vida. O sigui, ja no, o sigui, a mi la part que més m'agrada en realitat és la de fer el càsting, preparar-me la cançó, trobar la cançó, treballar amb el professor que calgui, no sé què, tota aquesta part em flipa. Però després, clar, si t'agafen, has de renunciar a les corals. Per exemple, això jo seria incapaç de tornar a renunciar a la vida coral. I ara us posaré un parell de cançons que jo, a part d'aquesta que hem sentit, que he cantat en alguna audició. La primera és Turn Up the Spotlight, que és del musical Nonsense, que parla d'un convent. Nonsense és un joc de paraules, perquè vol dir un sense sentit, però està escrit en bu, que és un sense sentit de monges. I com que era per audicionar per un musical de monges, doncs ja em anava bé. I és parlar de la història d'una monja que té ganes de... A ella el que li tira de veritat és el món de l'escenari i els focus, i quan sent un piano i veu que s'enceren unes llums és que no se'n pot estar ja de cantar. Turn Up the Spotlight.
1: I see the spotlight, and though it's not right,

És que, clar, és que és molt divertida aquesta cançó. I la següent cançó que també comparteixo ara aquí amb tots vosaltres, us explico una mica la història. Hi havia la meva audició, jo no faré mai més un musical, si no és, no audicionaré mai més per un musical, si no és La Bella i la Bèstia. Perquè va ser la primera audició que vaig fer. No vaig entrar perquè no tenia l'experiència, però em van explicar anys després que vaig estar molt, molt a punt. I llavors, quan va tornar La Bella i la Bèstia, em van dir, Lourdes, que faràs l'audició. I jo vaig dir, ostres, ara les audicions eren a Madrid, que aquesta és l'altre drama dels actors de teatre musical catalans, que és que de vegades t'has de pagar, o sigui, a banda de tot aquest desgast que hem explicat, t'has de pagar un bitllet per anar-te'n a Madrid sense saber si t'agafaran o no, i si et tornen a trucar te l'has de tornar a comprar, perquè les audicions no són mai dies seguits, hi ha setmanes de distància. I vaig dir, mira, primer de tot que no aniré a Madrid, no em ve de gust, I no tinc la cançó, jo, si no tinc una cançó per audicionar, no. I després, just després de tenir aquesta conversa, al tren vaig sentir la cançó que us posaré a continuació i vaig pensar, si jo canto això i ho canto bé, m'agafen. I efectivament vaig treballar moltíssim, vaig cantar aquesta cançó, la vaig cantar molt bé i no vaig comptar que m'agafen. Clar, si el lloc de feina existeix, perquè el que va passar és que la persona que havia deixat la feina, com que era justament any 2008-2009, no hi havia feina i va dir, us he dit que no faria la gira, però la faré. Però estic supersatisfet. Va ser la primera audició, la vaig dir, ole, ole la feina que he fet. A les 9 del matí vaig cantar exactament això com ho canta Maria Friedman.

Digo, al Miguel Ángel, esto lo hago yo todos los días por la mañana. Yo ara no podria pas fer. No, això perquè en aquella època estava molt entrenada, però ara no. Mira, ara quan demà, quan a la dutxa de demà al matí, a veure si me'n surto. Doncs res, estem arribant a la recta final. I justament és que estan passant moltes coses. Llavors, com que és l'últim programa de musicals de la temporada, dic, els explico coses que estan passant per si de cas volen comprar-se entrades o volen mirar-ho. La primera cosa que ha sortit avui mateix, primícia, que el musical Rent fa 30 anys i faran el musical a Londres, òbviament. El protagonista, Mark Owen, s'acaba de publicar que serà Gaten Matarazzo, que és aquest noi tan talentós que canta tan bé i que sortia a Stranger Things. Per tant, si podeu anar a Londres i us agrada Rent i Jonathan Larson i tot el seu univers, no us perdeu aquest Rent perquè serà molt xulo. D'altra banda, hi ha uns concerts, uns cicles de concerts que es diuen els Tiny Desk, que es fan en un espai reduït i hi ha diferents cantants de diferents estils. I justament la setmana passada es van registrar el musical Ragtime. Hi ha tot l'elenc d'aquest musical, que és el meu musical preferit i que ara està molt a l'ordre del dia a Estats Units i que per això està triomfant tantíssim, que es pensaven que només farien uns quants mesos i sembla que prorroguen i prorrogaran. Doncs això, busqueu Ragtime, Tiny Desk, al YouTube i trobareu el concert íntegre i és una delícia, és preciós. I l'última cosa serà una recomanació que justament jo vaig anar a veure dissabte, que jo no seria aquí si no fos per ells i per tant, a part del deute càrmic, no, de que tinc de tenir aquest, i la gran sort que he tingut a la vida de compartir aquests mentors meravellosos que són Daniel Anglès, Susana Domènech, la Pili Capellades i el Sergi Cuenca al piano, fan el seu concert de 30 anys del musical més petit, del Tu, Jo, Ell, Ella i Weber i Schoenberg, que era l'original, i ara és Tu, Jo i Vosaltres i les cançons. I us comparteixo un parell de temes d'aquest musical. Daniel Anglès, el meu estimadíssim Daniel Anglès, té la veu més bonica de Catalunya i la Pili Capellades és meravellosa, cantant i actriu. Sembla que no hagin passat els anys, són fantàstics. Per tant, m'acomiado amb un parell de cançons seves, La pluja del matí dels Miserables i Com si mai no haguéssim dit adéu. Que tingueu molt bon estiu, molt bona festa major i fins ben aviat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, preguntant-vos què trobeu més perillós, si fer-vos un vermutet amb material radioactiu de Txernòbil, fer salvar si amb un paracaigudes d'AliExpress, o anar a una trobada del Wenry entre Valverde i Tchouaméni, som, però sabés...
3: Ves a pastar, baby.
4: Ursa, ursa!
2: Néstor Sart.
5: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
6: Berce!
7: Bona tarda.
2: Magí Berneda.
8: Snake!
9: Això que els jugadors siguin més del Barça que els aficionats del Barça, m'encanta. Molt bona nit.
2: Clar. Manuel Lucero.
10: Wesley, i els RDMG què?
11: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
12: Bona nit, conocidos.
13: Els rossegadors de mida gegant són Tchouaméni...
14: No, de fet, el rossegador de mida gegant, el rossegador de mida gegant és l'Mbappé, tio, fent aquella...
13: La ratota, tio.
14: Sí, és fent aquella piulada, tio, a la Madrid amb el 2-0 al marcador, tio.
2: El rossegador era Luis Suárez amb la seva mania de mossegar la gent. Jo sóc Pau Aguilar.
15: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes de Pau de Pàgina, El Yelmo, Sacrifici, Pixelània i Videojocs de Paraules. Comencem amb Freaks and Beers.

0: Molt bé, nois, què tenim?
1: Magí, parla'ns d'aquest buit que està baixant.
2: Aquest buit, el directiv 80-20 és, ja no em sé ni el meu puto. El videojoc aquest creat del...
3: És la nota passada,
2: 80-20, no?
1: Rebaixa.
2: Directiv 8020, el nou videojoc de, dels creadors de l'Until Dawn, del, el que tenim a mitges, o molt al principi, com es deia, el de...
0: De Quarry.
2: De Quarry, de la cantera.
0: Són Supermassive Games.
2: Supermassive Games, gràcies, ja tenia totalment out. El tema és que així, hi havia un moment de calentura que teníem en el WhatsApp privat, però que diu això, un buit de IGN. El que passa és que entra a Metacritic, veus que la cosa està, ha caigut a 70 i
0: sí, sí.
2: Poc.
0: GameSpot li ha posat un 5 sobre 10, eh?
2: 5 sobre 10. Sí, veig Mary Station un 6. Bàsicament entenc que, o sigui, els titulars són més del, més del mateix.
3: Els d'IGN han cobrat més.
2: No, no, però, o sigui, potser això és el típic. Bueno, ja en parlem també avui de què s'espera d'un videojoc, no? O què pot ser un videojoc, perquè bàsicament aquest Directive 80-20 és el perfil d'aventura que molta gent potser considera poc videojoc. A nivell de jugabilitat, bàsicament, és un joc molt cinematogràfic on bàsicament estàs decidint si esquerra, dreta, amunt o avall, i algun quick time event i ja està. Vull dir,
0: això el mixtape.
2: No, això no, aquest el 80-20, el Directive 80-20, que són totes aquestes aventures.
0: Anava a dir, perquè del mixtape he llegit crítiques molt similars a això.
2: Per això deia que després quan em parli a Pixelania tornem a debatre això, però aquest cas és un cas que hem jugat tots. O sigui, en el cas de l'Until Dawn, és menys videojoc que un Castlevania, que un Metroid, que un Hades.
0: A veure, però això, clar, aquí...
3: Sens dubte, sí.
0: No, perquè anava a dir el Heavy Rain, per exemple...
3: Fila de discussió.
0: El Heavy Rain?
2: Heavy Rain, exacte. Heavy Rain... Heavy Rain...
3: Què
2: té de videojoc? No, és veritat, o sigui...
0: Però què vols dir que té de videojoc? És que no entenc la pregunta.
2: Estic fent d'advocat del diable, perquè hi ha molts jocs com, per exemple, l'Until Dawn, com a videojoc sí que és cert que mous un personatge i a nivell de jugabilitat és curt, és un joc que és senzill a nivell de jugabilitat, el treu pit amb altres aspectes, en aquest cas com podrien ser tots els de Supermassive Games, són jocs molt cinematogràfics on la decisió i el tema aquest de l'efecte papallona, no? I que hi ha conseqüència en funció de les decisions, és la gràcia del joc, però és una miqueta això, el tira-te d'aventura. A nivell de jugabilitat hi ha molta gent, jo no soc d'ells, que critiquen molt aquest tipus de videojocs, o sigui en el cas, no vull ficar-m'hi però m'hi fico, en el mixtape que IGN li ha fotut un 10, hi ha molta gent que no considera, o sigui, considera que no, una aventura narrativa no pot ser un 10 com a videojoc, entenc. O sigui, dins la...
0: Hi ha gent com el Patrick Urbano, com el Pau Aguilar, que consideren que no pot ser un 10 perquè la perfecció no existeix i per tant un 10 és impossible.
2: Això muerte, o sigui, prou ja. Sí.
0: No, però el també és el punt aquest de que també llegia gamers dient que posaven vídeos de crítics jugant a videojocs i tenien per compte un videojoc com el mixtape.
2: El de Cuphead. No, però ja en parlem del mixtape. En el cas aquest, torno a repetir, la nota que un 8 crec que podia ser molt... Sense haver-lo jugat és el típic joc que et podria dir que és un notable. Potser un 8 és excessiu, però sí que és cert que la gent que el penalitza és perquè diu que és més del mateix. O sigui, ja hem jugat això, l'únic ara Supermassive t'ho adapta a l'espai i que tampoc la història no és tan sorprenent, perquè en aquest tipus de joc...
0: Però, o sigui, llavors a partir d'ara els Marios, per exemple, un 2 sobre 10 cada cop que treguin un Mario.
2: No, perquè la jugabilitat dels Marios... Pau, tu no sé quan fa que no sigues un Mario, tio, però els Marios cada...
0: Pues la puta vida, clar.
2: Cada Mario sorprenent, tio. Són plataformes que es reinventen. O sigui, cada... L'últim, el Mario Wonder, a mi no em va agradar gaire, però he de reconèixer que cada pantalla tens mecàniques noves que no has vist mai en la història de les plataformes. Vull dir que són jocs que saben o sigui, Nintendo i plataformes i Mario, és brutal la reinvenció que tenen. Total, que això, que jo aquest joc el tenia, li tenia ganes. També he de dir que són jocs que crec que no podrem repetir mai l'experiència de tornar-lo que vam viure amb l'Until Dawn. O sigui, el record, jo per mi l'Until Dawn és un molt bon joc, però perquè el vaig jugar amb vosaltres, érem una colla prenent decisions, anàvem passant el mando i vam fer l'autèntic sprint de quantes hores, si ens el vam cremar més o menys el mateix dia, no? No sé,
0: Sí. No sé. És que si t'hi poses en sèrio, molt molt llargs no, no són aquests jocs.
2: És una experiència d'aquestes que com a videojugador a mi m'encanten compartir el joc amb més gent en un mateix moment, unes hores, i et dic, si no va ser una sessió, va ser amb dues sentades. Però això em va agradar molt i em va marcar molt. Hi ha molta gent que el juga sol a casa i dius, bueno, sí, té coses, tal. Clar, l'experiència de jugar-lo amb gent, decidint, cridant-nos, no, sí, vigila't. Vull dir, és molt guai, això...
0: Jo és que encara estic afectat psicològicament per aquest grupuscle de gamers que diu que les aventures narratives no poden ser bons videojocs.
1: Sí, el Walking Dead és un dels millors de tots, i és una
4: aventura.
0: I el Disco Elysium què? Vull dir, és que sí, clar, no sé, vull dir...
4: I a més jo, aquest és el gènere. O sigui, el gènere és marca el que marca, sí. I si t'agrada bé, no, però que
1: és com arcade, tio,
0: o sigui, farem ara un rànquing, o sigui, ara un shooter és més videojoc que un point and click, però menys que una aventura gràfica.
3: No, però jo volia, no pas que volia entrar quan parléssim del mixtape,
2: però fes-ho després,
3: però m'ho guardo per després?
2: No sé, com creguis,
1: Bueno, sí, no, però perquè hem de fer sonar una mica la fanfària, tio, perquè hem de parlar d'un parell de fiambres, tio.
0: Sí.
2: Vale, doncs aleshores.
0: Hi ha fiambres, no? Aquí, vull dir, una mica de...
2: Cada programa, nois.
3: I no és el mixtape.
4: Bueno, jo crec que hi ha videojocs que depenent del context, es gaudeixen més o menys. I això no fa que el videojoc sigui pitjor o millor. Vull dir, posarem un exemple. Com es diu aquest de cuina...
1: Overcooked.
4: Overcooked. Qui sigui un Overcooked sol?
1: Ningú.
4: Cap. I es pot jugar sol, si vols. I és una merda. És pitjor videojoc perquè... No, és millor que el gaudeixis en...
1: És un party game, sí. És un
4: party game. Que no és un videojoc party game perquè has de...
1: Bueno, com es deia aquest joc, Magí, tio, el Hans Penekult, tio, com es deia?
2: Ha sido tu.
1: L'ha sido tu.
2: Sí. Allò és de lo menys videojoc que podem catalogar dels...
1: Bueno, doncs com el paraulògic, tio.
2: Exacte. El paraulògic és un videojoc... Sí, sí, és que és, bueno, sí. Però no vull entrar al debat perquè a mi m'agrada que tot, o sigui, ampliar tant com puguem el tema videojoc.
1: Això, però és que el que dius tu és que tants culs, tants seients, tio, doncs és això, sí, exactament. Sí. Tothom ha de tenir un videojoc i ja està, i que aquest videojoc no m'agradi, per exemple, el que dèiem, jo els Zeldes, tio, jo al final, a mi els Zeldes no m'entren els Zeldes.
0: No, però és que no és això, no és això el que s'està dient, Pau.
1: No, és la mecànica del joc i tal i qual, i
0: no, Pasqual. No, clar, a mi hi ha videojocs que no són per mi, no m'apel·len a mi, però són videojocs. Vull dir, aquí el que la gent està dient és que no, és que aquest gènere
1: per la mecànica,
0: no són videojocs.
1: Sí, bueno, per la mecànica clar. Del joc i tal i Pasqual, no, però jo el que estic dient és un tipus de videojoc.
0: Sí,
1: és un tipus de videojoc. Vull dir, hi ha els escacs, hi ha el trivial, hi ha l'assalt al poder, i cadascú juga el que vol, doncs el mateix aquí.
2: Sí, sí, crec que estem molt d'acord. Bueno.
1: Bueno, entrem amb la fanfària, no és, tio? Ha mort Gerry Conway, que és co-creador de The Punisher, de Ben Reilly, de Firestorm, de Jason Todd i del còmic La nit que va morir la Gwen Stacy, que és un dels còmics més importants de Spider-Man. I ja s'estan portant a tots els bons amb ell, tio. I després l'altre que tenim per aquí, que ara no el trobo, aquí, el Patrick Muldoon,
3: el veterinari del gos de Stephen.
1: Patrick Muldoon és el Tiger, tio, de Starship Troopers, el rival en el triangle amorós del Rico, tio, el me voy para mañana a Terescova.
3: Va ser el pilot? Sucker.
1: Sí.
4: El que la xuca del cervell, no?
1: Exacte. Que la Denis Richards, li xucla oral, li fan un... Li fan amb ell, però li fan un capicua, no? Diu,
0: Fa aquest discurs tan èpic al final de algun dia algú com jo vindrà i et donarà el que et mereixes, no? Al final, és la seva redempció, és un...
1: Però fa un clar abús de poder, no, com es diu, abús de poder, no, tràfic d'influències.
0: Abusa del rang quan es baralla amb el Rico.
1: Abusa del rang i dos, aprofita el seu rang, tio, per posar el pibonaco, tio, de coc pilot amb ells, o sigui...
0: Mou els fils una mica, per... Sí, sí.
1: A la Ticondeo.
3: Tots haguéssim fet el mateix, tio.
5: Pues, quan has dit dos fiambres, Pau, em pensava que deies altres dos. Jo tinc dos fiambres més.
1: Vinga, suma.
3: Hòstia puta, tio.
5: Ha mort Michael Pennington, que és un actor que no és molt conegut, però va fer de Moff Gergerot a Star Wars El retorn del Jedi. El Moff Gergerot és aquell que és el que supervisa la construcció de la segona estrella de la mort, el que diu que l'emperador vindrà i sí. L'emperador vindrà i no estan
1: gens contents. Sí.
5: I l'altre que ha mort és el Koji Suzuki, que és l'autor dels llibres de The Ring.
1: T'acabes d'inventar el nom. És que ha fet dues coses japoneses. Koji Suzuki.
5: I ja és un nom d'una persona. Sí. Pues no, és l'autor de The Ring, del llibre de The Ring, i de Dark Water, que també és una pel·li adaptada d'un dels seus contes curts, que és una pel·li també bastant joiera, que està prou bé.
1: Tornem a la discussió eterna, americana-japonesa, tio, el Magí, americana claríssima.
2: The Ring, sempre.
1: The Ring.
2: Sí, és que el cinema japonès de Japó m'han
1: agafat moltes coses. És difícil, ritme, sí.
2: Potser ara, potser quan ho vaig veure havia vist molt poc cinema japonès, i potser ara l'entendria més i entraria més. A mi em va costar molt. L'americana tenia el ritme que jo n'estava i els ensurts que em van fer.
5: A mi la versió americana em va agradar. Jo vaig mirar primer l'americana que la japonesa. L'americana em va agradar i després la japonesa em va agradar més.
1: És que tornem a la mateixa discussió eterna, que és que l'americana ho ensenya i la japonesa ho insinua. I és aquí.
5: Sí, triga molt més a veure què passa. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Molt bé.
5: Molt bé, doncs fins aquí Fix and Pears. I ara Adventures of Lolo.
1: Què ens portes avui, Lolo? Què he cobrat? Vinga, va.
4: Avui porto una autora que crec que ja he portat. És que intentava aquesta tarda fer una mica de memòria. Crec que ja he portat un còmic seu, que és Hierba o la Espera. És una...
1: Això és el que pensa un porre, no? És un porre. Em faig un hierba ara, tio, m'espero a sopar.
5: És el que sents a la Vila de l'Autònoma, no? Hierba, hierba.
4: És una autora coreana que es juga una mica als quartos, perquè parla molt de les misèries de Corea, de, vull dir, és,
3: Corea sud o nord?
4: No, Corea la dolenta.
1: La del nord.
4: No. La del nord.
1: La Corea del sud tampoc és tan guatxa.
3: Sí, sí, però...
4: No, bueno, jo dic la dolenta perquè
1: sí,
4: no la
1: pinta. No, jo ho deia perquè al final van tenir una dictadura fins fa... O sigui, no és tan guais com deia. Però no, la Corea del Nord.
5: Aquell...
3: Però
5: aquell
3: és com educatiu.
2: És com està a Nova York, a Corea del Sud.
1: A nivell de ciutat, sí.
2: Té el millor de Japó i el millor dels Estats Units.
5: Magí, tu que ets professor, ja tenen un sistema educatiu que és mà de ferro, no ho
2: sabem. Nois. Perquè...
5: Clar que sí, home.
2: Intenta explicar les coses i no ho entenen, nois.
5: Magí Urriols.
3: El filler de l'educació.
1: Com el facin secretari d'educació, tio. Aquí no cantarà ningú. Vagues.
2: Hem agafat una referència que és en Corea, però no del sud, del nord. Jo aniria a buscar una mica més amunt.
1: I el Japó, no? Aquella gent que crea hikokomori, estiu, com si fos indústria.
5: Perdona, Takeshi Kitano Battle Royale.
1: Sí, tu...
4: La cara del rei, no?
1: La cara del Magí, sí, tio, supervisant les aules, en totes les aules, no, tio?
4: Sí. A la meva època hi era el quadre del rei a l'aula. No sé si ara encara són.
2: Ara no hi ha res.
3: No, nosaltres no hi he estat mai.
1: És que jo m'he criat un públic molt d'esquerres, tio.
4: No, era públic, però...
1: Però de quin lloc d'Espanya?
4: De Múrcia, Múrcia.
1: No fa falta dir res més.
4: Sí, no, però no sabia si era algo...
2: No, aquí
4: ja som molt fatxes.
2: Aquí no els busquis, no busquis algú.
4: Som. Bueno, continuo.
1: Corea.
4: Si em deixeu. Aquesta autora té, o sigui, per introduir una mica, perquè si pegueu una mica quin tipus de còmic que fa. L'Espera, crec que era L'Espera o Herba, no me recordo, perquè es barreja una mica. Va sobre la trata d'esclaus que hi havia entre Corea a les noies, a les prostitutes, que hi havia comerç entre les corees. Hi havia un merder, però tot això jo no el coneixia, i arreu del còmic vaig conèixer molt, i és molt, molt, molt dur. Ella parla de la seva àvia, crec, o Basàvia, no? Es diu Basàvia?
0: Basàvia, sí.
4: Basàvia. Mm-hmm.
3: I... O si no vas buscar ni grans, no?
0: Com apreten, no?
3: Un fetichisme molt raro aquest dels coreans. Travessa mi s'abuela, eh? Fa aquí, por favor.
4: No sé jo, però bueno, me conformo.
3: Vale. Peores de trinxera se pot luchar. Sí,
0: la gana fa que el pa no sigui tu, nois.
4: I aquesta vegada jo, bueno, va ser quan vaig anar al Tomos y Grapas, la tenda aquesta de Madrid de còmics, i la Marta em va dir: ostres, mira, l'autora aquesta que es diu, perdona, però és que el nom és, o sigui,
0: podries dir qualsevol cosa que t'ho haguessin comprat,
3: sembla,
0: no?
3: Coreà.
4: Kim Suk Kendrick Kim.
2: A veure, això és videojoc de paraules insta.
4: I el còmic es diu Perros. I on dirà? Va. Jo esperava que... Jo ja sabia que seria una mica drama. Però jo...
0: Perros, que allà sols.
4: Ah, és que parla d'això.
3: És que parla de les sectes, en realitat.
0: Bona cuina.
4: Sí. Jo no ho sabia. Jo pensava que era un... una llegenda. Esta que els... No, els xinos...
0: Es menjan els nostres.
3: Deu que pecats.
0: Seguit en tot cas.
4: Quan vam anar a Japó, ens van dir que les huelgas, les vagas d'aquestes japoneses, és mentida.
0: No, no, és que l'empresari se li fot dura i brillant.
3: És una mentida de la patronal d'aquí, no? No, no, la vaga ja la fan treballant.
0: La patronal d'aquí va dir: on podem inventar-nos això, tio? Aviam si cola.
4: I jo pensava que els gossos eren una mica el mateix. I, no, i parla d'una parella que no pot tenir fills, i adopta un gossos, se'n van a viure al camp, i se n'adonen que al poble hi ha gent que
0: es mira els gossos amb saliva a la boca, no?
4: No, però no, però quasi. Vull dir, el que fan és que no, ells veuen gossos a les gàbies i tal, i com que a les dues, tres setmanes ja no hi és, no? I, és com, i parlen com que ells ja saben, no? que és per això, però com ell, no sé, una mica aquesta, no, ells tenen gossos, els gossos no els volen per menjar-se, els volen per gaudir-los i per disfrutar de la seva
0: companyia,
4: però sí que hi ha un negoci, no? I un ahí com que se'ls mengen i tal, i és això. Vull dir, el còmic és molt senzill. Ella, de fet, tot ho dibuixa amb blanc i negre com a tinta, no? és molt japonès, és com les estampes japoneses, no? de començament del segle, no? Que eren aquestes estampes de les onades de Japó, aquesta, que és molt típic, però en blanc i negre. I està molt bé, està molt bé, perquè jo no esperava que parlarien del tema dels menús de gossos. I és molt bonic, el llibre és molt bonic. Parla també de la parella, com els gossos ajuden, no? Que ells volien tenir fills i no poden, doncs els gossos una mica substitueix, no? Aquest buit, no? Que els deixen, no? I està molt bé. Ja, a mi és que de veritat m'agrada. I de fet, aquí, buscant una mica d'informació, he vist que té un que es diu Mi amigo Kim Jong-un. I aquest me l'agafaré segur, perquè no parlarà ben segur. És molt bonic. Jo recomano aquesta autora.
0: Ella és sud-coreana, eh?
4: Sí. Ah. És sud-coreana, però té família. Ella parla molt perquè la seva família és
0: refugiada, diguem-ne.
4: És refugiada del nord. Sí. Ah. Sí. I bueno, ja us ho dic, està molt bé, és molt bonica, dibuixa molt bé, escriu molt bé, i té moments que es dibuixa d'una forma que dius: va, molt bé. És una mica, ja agafant una mica el concepte, és una mica Paco Roquista també. Aquesta, no? No, no fa floritures, però el dibuix funciona molt bé, expressa molt bé,
1: m'agrada perquè ara establirem un rang, no, que és de Romita Júnior a Paco Roca, no? I en quina línia està, tio.
4: Sí, no, molt contingut. Si us preneu el còmic com que és, si sou molt sensibles amb el tema gossos, doncs potser no, però tampoc és molt cru, no és molt cru. Ho parla, però no ho fa d'una forma directa i explícita, no és com que ho intueixes, no? Ho diuen, però bueno, i com que no, mira, aquest gos ja no hi és, i parla d'aquest gos i després, no, als dies apareix un altre i l'agafen i el passegen i pum, desapareix de nou, no? I bueno, parlant una mica, és una mica així. Però està molt bé, molt bonic.
6: Bueno, a veure, és purament una qüestió cultural, vull dir, allà se'ls mengen, sí. I aquí els tenim com animals de companyia. Vull
1: això
6: dir,
1: passa als Estats Units amb nosaltres, sí. I els conills, eh?
6: Exacte, sí, sí.
4: Sí, però potser hi ha gent que és sensible a aquest tema, doncs bueno, doncs potser si és molt sensible a aquest tema, doncs no, però tampoc és molt cru el còmic.
6: No té mono d'això?
4: Jo li posaré un 8 o un 7, però perquè és que els altres em van agradar molt, molt, molt més. Suposo que la temàtica sent una mica més humana i més, em va tocar més, però això, m'esperava una cosa una mica més, no?, que tractés temes una mica més socials, més, no sé, que m'agraden més a mi, i no va ser així, però un set, molt bé.
1: Perfecte.
6: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, notes a peu de pàgina.
1: Drets d'autor.
3: El tema dels et buscaré la fendada d'aquesta, sí, d'aquesta, sí.
1: El tema dels biopics són els biopics, perquè no sabia que són les dramatitzacions de vides de personatges o de grups de personatges, s'està posant molt de moda a nivell cinematogràfic, sobretot en tema de cantants. Bueno, tenim
7: l'Omina Camadera cuyo vive cuyo.
1: Fantàstic.
6: Si no, era un càsting, no, de la moto o algo.
1: Dale.
6: La pagata plena d'il·lusions.
1: Total, el tema d'aquests del biopic s'estan posant de moda. I de fet ara, fins i tot ara ja s'està preparant un dels Beatles amb el l'actor aquest que ens agrada tant, l'irlandès, em sembla que hi ha el Gerard Keegan? Butler, oh. El Keegan, que fa de Ringo Starr, n'hi havia dos més, no sé si el Elordi i el Mescal, o sigui
6: sempre són els mateixos, tio. Sí.
1: Aleshores, de biopics n'hi ha de tres tipus a nivell de títol, vale? Els que porten el nom del protagonista, els que aprofiten una fase d'una cançó del protagonista, o els que consideren que el públic és subnormal o analfabet i posen el nom del protagonista i el títol de la i una cançó. I aleshores, el primer grup, per exemple, tindríem Elvis, tindríem Lola, que aquest és més nostrat, d'una pel·li de Lola Flores que es va fer, Rey, que és la que va guanyar l'Oscar al Jamie Foxx per fer de Rey Charles, The Doors, amb el Val Kilmer fent del Rey Lagarto, Michael, que ja la sabem, amb el nebot d'això, Amadeus, Calas, Tina, City Nancy, Nina, de Nina Simone, i del segon grup, que serien les frases, tindríem Walk the Line, que és la del Joaquin Phoenix fent del Johnny Cash, Great Balls of Fire, fent el Dennis Quaid de Jerry Lewis, I Wanna Dance with Somebody, que és de la Whitney Houston, La Bamba, on el Diamond Phillips fa del Richie Valens, Straight Out of Compton, que parlen dels NWA, Rocketman, Back to Black, que és la de l'Amy Winehouse, Get On Up, del Chadwick Boseman fent de James Brown, 24 Hours Party People, La Vie en Rouge, de la francesa que està tot arreu, tio, la... És igual, la que feia la pel·li, és igual, fent de
3: Edith Piaf,
1: no. Quina? La Marion Cotillard fent d'Edith Piaf, Control, que és la pel·li sobre Liane Curtis, el cantant dels hòstia puta, tio, dels
6: Joy Division.
1: Gràcies. O Sexual Healing. I aleshores tindríem el tercer grup, que que és on et diuen el cantant i la cançó, que seria Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, aquesta d'això, o aquí, que Get On Up, perquè consideraven que els espanyols érem retrasats mentals, van posar I Feel Good, la història de James Brown. O sigui, la pel·li que es diu Get On Up, aquí es va dir I Feel Good, la història de James Brown.
6: Que, o sigui, que aquells vídeos amb la broma de la cançó de l'Ostia, un crit.
1: Que a més, els fills de puta els hi amaguen el buffer, tio, perquè estigui el més a prop possible. A mi, d'això, però el que m'agrada més és el monòleg aquell de l'Eddie Murphy de James Brown, tio, no sap parlar, no? I saps que, saps que ha dit una frase important quan acaba amb un au, yeah! Saps que aleshores diu què m'he perdut, no? Aleshores, he decidit per finançar una mica Freaks and Beats i que pugem de categoria, he decidit començar a registrar noms de futurs biopics. I així quan els vinguin a cercar ens donaran dineret, vale? He tirat aquí uns quants noms, aviam què fem. Mente de tiburon, nois. D'entrada, clarament la segona part de Michael s'ha de dir Michael 2. Chambone, vale? S'ha de dir així. I la tercera claríssimament és Michael 3, vale? És aquests dos ja registrats sota Freaks and Beats. Després tindrem catalans, cantants espanyols. El biopic de Julio Iglesias òbviament s'ha de dir Wea. És l'únic títol possible. El de la Rocío Jurado és Com una ola. O sigui, no hi ha cap mena de dubte que serà Com una ola. Bertín Osborne

0: a un It's a Club, el vaig desglossar amb ell, que és aquella cançó de
1: pot ser.
0: Dame un cigarrillo que me comen los nervios, tio. No te recordo. És igual.
1: Almenys no és te doy polla, no? I te no sé què.
0: Entrem a Bibitrix, que aquí és el segon que és...
1: Aquí, aquesta sí, de Bibitrix, me gusta mamar i no sé què.
0: Sí, és el títol que he triat, és Tengo el toto limpiecito. És el títol de la pel·lícula.
1: Que ho diu això literalment.
0: Ho diu això, no? Ho diu això. Sí. A mi m'hi costa... Jo quiero singar, és una cançó que dius... Total. Aleshores, el grup La Fiesta...
1: Vol dir bitxí català sense gas.
0: Singa. La Fiesta, el grup La Fiesta, potser no us sona, però si us poso com a biopic Quiero montarme en tu velero, tio...
2: Home,
0: ja, ja teniu claríssimament. Quiero montarme en tu velero, que potser és la metàfora més subtil, tio, que ja... Quiero montarme en tu velero.
2: No parla, parla de vaixells, no?
0: Sí, exactament.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Jo, mirada blanca, nois.
0: Bad Bunny... Bad Bunny seria aquest. Jo crec que Bad Bunny seria aquest. És el títol. És això. És el títol. George Michael, Let's Go Outside. Aquest títol és imbatible. Let's Go Outside. Backstreet Boys. Aquí tenim diverses opcions, jo us les tiro.
4: Everybody, tio.
0: Everybody, yeah. Ha de ser Everybody, yeah.
2: Yeah, yeah, és veritat, eh?
4: Yeah, que vagi en diverses línies.
0: Exacte.
4: Yeah.
0: Yeah. O Am I Sexual, que seria l'altre, l'altre d'això, que m'agrada molt aquell, aquell, aquell TikTok que feien, que és, no?, que Am I Original, no?, i tots, yeah. Am I the only one, yeah. Am I Sexual, silenci. I l'altre era prou, però Am I Sexual, més silenci, no? Everybody, m'encantava aquest TikTok.
1: Un altre que podríem fer, l'Ordi, el Mescal...
0: Exacte, tota aquesta gent. Timothy Chalamet... The Killers.
4: Heu vist l'anunci del Chalamet, tio, de, amb Lamine i amb el Bellingham i tot això, tio?
1: Amb Lamine?
2: Jo no l'he vist.
4: Amb Lamine, Chalamet, amb Bellingham, Chalamet, Messi, Beckham, Zidane...
2: Chalamet. Chalamet, ja mal. Però...
3: Funció.
2: I de què va l'anunci? Què és?
4: Ja, busqueu-lo, tio, ja veureu. Fan com si fos un...
0: Però què estan venent? Sí, què hi venen?
4: Adidas, Adidas.
0: Ah, vale, vale.
4: És com premundial d'aquests que estan fent ara tot el món. I està bastant guai, eh?
3: Sí, està guai.
0: Molt bé. Tenim The Killers amb una de les frases que s'ha considerat la frase més subnormal de l'època del, de la història del pop. Una d'elles que és Are we humans or are we dancers? Una pregunta que ningú s'ha fet mai, però The Killers van decidir plantejar-la.
4: Va decidir que això era excloent. Sí. Una cosa buena,
0: o balles o ets humà, tio, vull dir, no hi ha cap concepte diferent. Spice Girls. Spice Girls és tricky. He triat Wanna Ziggy Ziggy. Ah, vale? Però aleshores hi ha aquelles coses que passen, que hi ha versions, i crec que a Mèxic segurament la aniré a Mèxic i la registraré com La pija, la negra i la que me levanta la verga, seria el títol. Wow. De les Spice Girls. J-Lo. J-Lo, In Your Mama. In Your Mama, aquest m'agrada bastant. O Jenny from the Block, aquest seria l'altre. O un tercer que és ja quan sigui en plan per explicar l'estrellato, seria I used to have a little, now I have a lot. Aquesta frase també és de la J-Lo. Britney Spears, la fàcil és Hit Me Baby One More Time.
2: Sí.
0: O Hit Me One More Time.
4: Oops, I did it again.
0: Però, oops, I did it again. Però jo crec que amb tot el que ha passat del narco, de les narcomandangues, jo li posaria Tòxic com a títol de la cançó. I per acabar, Venga Boys. Venga Boys, gran gent dels estius. Com a títol del seu biopic he posat I Want You in My Room. I seria una història de totes les drogues i el sexe que va portar aquest èxit prematur d'aquest grup de música de l'estiu.
1: Molt bé, doncs fins aquí notes a pau de pàgina.
0: No hi ha música.
1: No hi ha música? Sí, no hi ha música. Molt bé, i ara, avi el mo.
0: Quin i el mo sortirà avui?
1: Algú de molta por. Perfecte. Perfecte, nois, avui el Guillermo us porto, sí, us porto una pel·lícula que en temporades anteriors s'ha mencionat en diverses ocasions, però de la qual no crec que mai n'hem parlat amb l'atenció que mereix. I com que Freaks and Beats té vocació de servei públic, he trobat adient portar-la avui a la secció. A part del fet que potser hi ha gent que ens escolta ara mateix,
0: potser que hi ha gent que ens escolta.
1: No, que no, sí que ens escolta ara, però que no ens escoltava fa 3 o 4 anys.
0: Ah, vale.
1: Que és quan en parlàvem. Cosa... Per cert, deixeu-me dir, molt mal fetes, i ja esteu corrent cap

0: d'accionistes i tal, que el seu equip està trillat i que el necessita perquè han fet unes modificacions i necessita guanyar mínim una carrera. Ja no, no han puntuat i tal, però necessita guanyar una carrera perquè si no la junta d'accionistes se'l peta. I aleshores ve a recórrer al Brad Pitt, el Brad Pitt ve a sumir i tal, i hi ha un, tenen aquest corredor rookie, el corredor aquest novell, que té la lluita aquesta de gos amb el Brad Pitt, vieja escuela, bueno, nova escola i tal, però és entretinguda, al final com tota pel·li d'esports té aquests intríngulis.
1: Qui és el que fa de novell, de corredor novell?
0: Un nano.
1: Surt
0: així, coneguts és el Bardem i el Pitt. I aleshores surt cameo de Fernando Alonso, del Valtteri Bottas, del Leclerc, de qui vulguis. De fet, l'Alonso arriba un moment que li pica l'esquena al Brad Pitt en una roda de premsa i li dona la mà i segueixen caminant, saps? Coses d'aquestes, aquelles mandangues que fan, que agraden tant. Pues, està bastant bé. Em recordo una mica el Dies de Trueno. Dies de Trueno, la de on es van conèixer precisament Nicole Kidman i Tom Cruise, que és sobre el Daytona. Sobre el d'això. De fet, Cars de pixar veu bastant dels Dies del Trueno. Però bueno, total, el tema era F1, vaig veure també The Long Walk, però el que volíem plantejar és, com que ens costa molt trobar el temps per sacrificar-nos un i altre i sempre anem molt al desigual, el que farem serà buscar un sacrifici col·lectiu que veiem tots i farem sacrifici i fricòmetre a conseqüència. I tot bé perquè la tercera pel·lícula que he pogut veure aquesta setmana és Gladiator 2, ara con más Gladiator. I és una pel·lícula que és terrible, o sigui, agafa el llegat de Gladiator, guanyadora d'Oscars Gladiator, i s'hi pixa a sobre. Sos inimputable, hermano.
2: Se mearon y se cagaron.
0: Sí, sí, en el recuerdo del d'això. Sos inimputable, hermano. Lo pisas, lo papeas, saps? Pues això, tio, si sí, sí, pixa i s'hi caga. Tan greu és el tema que Néstor va clapar-se a mitjana.
3: Jo també la vaig veure per allà, me la vaig posar i no la vaig aconseguir acabar. Ja.
4: Va fer un Niki Lauda, no? A prensa l'orella.
0: Aquest acudit està molt cremat. Molt bé. Doncs tot el tema és...
2: És com us agrada l'entrecot a vosaltres, no? El Niki Lauda us agrada.
0: Poc fet, no?
4: El punt crucificat.
0: Hi ha coses que quan surt Pedro Pascal, la meva dona, la frase de la meva dona va ser també, saps, en plan, també està aquí, i acte seguit no es va queixar perquè Pedro Pascal li agrada, però després surt Denzel Washington fent de Training Day. Sí, Denzel Washington no s'esforça, tio, en aquesta pel·li, tio. Està allà i manets, no, li falta fer una miqueta així, tio. I ja està. I aleshores hi ha un dels triumvirats aquests, el Pedro, el Mescal, el Paul Mescal.
3: Duríssim el paper que fa, tio. Vull dir, a mi Mescal hi ha papers que m'agraden, però amb aquesta crec que, hòstia, no va... No sé si és culpa del director o d'ell i de la seva interpretació del personatge, però el vaig trobar molt sobreactuat.
2: Home, jo m'aventuro a dir que el problema d'actors no és, o sigui, bueno, Pedro Pascal, Denzel Washington...
3: Clarament és un problema d'història.
0: Sí, i a part que hi ha una altra cosa que per mi és que al final, quan tu acabes veient cinema i tal, tu veus com un director orienta els actors per fer coses. És a dir, tu veus una feina d'un bon director, es nota en les interpretacions dintre de o sigui, els actors tenen el seu mèrit, però el director també és el que els acota. Si tu mires les dues últimes pel·lis així que ha fet el Ridley Scott, que són Napoleon i aquesta, te n'adones que el Ridley Scott està totalment de tornada. O sigui, la interpretació de Napoleon que fot el Joaquin Phoenix, que és allò en plan, fes algo, Joaquin, molt histriònic, més histriònic, tira, saps? I aquí també es veu que aquí...
3: Els emperadors també aquests que fan, diu, que
0: l'emperador és
3: el Joaquin Phoenix, sí,
2: el de Stranger Things.
3: Però aquests dos, aquesta merda que han agafat de que els amaneren i els no sé què...
0: Els tanyeixen de res, els foten un peluquín, tio, és que és terrible, tio.
3: Sí. Sí. Perquè el Còmodo del Joaquin Phoenix de la pel·li original era un tio que el veies torturat, tio, i que el veies, no, tio, que era el seu dilema intern, no, tio, d'intentar ser una cosa que ell no era i el seu pare no
0: el veia, o sigui, voler-se guanyar
3: no,
0: respecte al pare,
3: decebut, sí. No, sí, i llavors s'entenia que tot allò l'altre d'aquest no,
0: tot i les cagades

0: històriques que hi pugui haver, no? Pues aquí, a part, a sobre, el Ridley Scott fa un aguantament la copa. Diu, si volíeu cagades històriques, pues vais a flipar, saps? És terrible. I amb la qual, com que el Néstor ja em dona totes aquestes bones directrius, hem decidit que el sacrifici serà Gladiator 2.
1: Però sacrifici fricòmetre de
0: Gladiator. Sí, sí. Gladiator 2.
2: Quan dura aquesta merda? Quan dura això?
0: A sobre és
1: 3 hores i mitja, no? Facilet.
0: Sí, sí, és d'aquelles...
2: 2 i mitja?
0: No, però, o sigui, com deia Einstein, el temps és relatiu, Pau.
1: Són les 2 hores i mitja més llargues que tindran.
0: Sí.
2: No, si vols, la força gravitacional de Gladiator 2 farà que duri com 4 o 5 hores, no? La sensació, sí, sí, de...
0: Acabo de perder 6 hores de mi vida, no, tio? Pues és...
1: Potser tancant de Pau, tio, vull dir.
2: Cada minut aquí són 7 hores a 7 hores a la Terra.
3: Com faran, tio,
0: no? Però, ja et dic, i a més l'argument, ja et dic, hi ha una quantitat de deus ex màquines i de McGuffins que es van traient, sí, per anar tirant davant absolutament tot.
1: 148 minuts.
0: Bueno,
1: ràpid.
2: Bueno, són 2 hores i pico, no és poc, però sabem.
0: No.
1: Bueno, pues veurem què n'opina.
0: Pues et farà com un partit, de l'Atlético de Madrid amb el Mourinho defensiu. Un d'aquests partits trabats que no es passa res, tio, pues això.
4: I això ho hem de fer.
1: Passen coses.
4: Hem d'intentar tenir-ho per la setmana que ve.
0: O l'altra, no hi ha pressa, és sacrifici col·lectiu.
4: No hi ha pressa.
0: No, bueno, de fet al final el que tendia a patir més és el Néstor, i al Néstor li queda només les 2 hores finals, tio, es va dormir la primera mitja horeta.
4: Crec que arribarem a tenir el programa i serà l'únic que no haurà acabat. Faltant-hi 5 minutets. Molt bé.
2: Molt bé, doncs fins aquí el sacrifici. I ara la pixelària.

0: m'encanta.
1: Pau Aguilar presenta la secció i...
2: Com fuig.
0: No t'imagines ara, ara que apareix un, una cara allà, diu, are you walkie, diu, alguna cosa així, saps?
1: Ja, fa un lluio aquella porta. Vinga, va, avui dues coses. La primera, molt ràpida. Fa escasses hores s'ha confirmat l'increment del preu de la Switch 2. La Switch pelada val 4,70, valia 4, i a partir del 1 de setembre valdrà 500 euros. A Estats Units, 500 euros a Europa. A Estats Units han pujat encara una miqueta més. Vull dir que... Si és aquesta,
0: per què?
2: Ja han perdut la por a fer això.
1: Ho justifiquen? No acaben de donar cap motiu real.
0: No té cap...
1: En teoria, sí, jo també penso que és com que...
2: La guerra.
1: Sí, la guerra, els components, la RAM, i que tot va car. Tot va car.
0: Però seria car a tot arreu. Per què més aquí que allà però, o més allà?
1: Ah, a tu què t'estranya? El tema de que pugi sí. diferent els preus.
0: Sí. Que pugi tot arreu, que pugi tot arreu al final, perquè mercats, és la Switch d'Ucrània. És la Switch d'Ucrània, tio, i...
2: Creuen, poden apretar més allà.
0: Amb
2: la Play apreten més aquí que allà.
0: La Switch d'Ormuth.
1: Sí, com si bueno, que Nintendo es suma a la política aquesta de pujar de preus de les consoles.
3: Com si ho fan els altres, per què no?
0: Al final són jars, els que ens estan pel cul.
1: A dia d'avui sentia que és la consola més ràpidament venuda. Farà ara un any que va sortir. I,
0: ja fa un any, tio?
1: Sí, sí. Porta 19 milions aproximadament de consoles venudes. Una brutalitat. Veurem com acaba tot això i si afecta o no la pujada de preus, ja es veurà.
0: A més, jo crec que això és una estratègia de màrqueting per apretar el Lolo, tio, perquè se la compri.
4: 500 euros per jugar a jocs de la Switch 1.
1: Sí, a dia d'avui realment no hi ha prou videojocs que justifiquin la compra de la 2. Encara no. Bueno, ja es veurà, ja s'hi arribarà.
0: Saps què ho justifica? Que dels únics jocs físics que trobes encara 69 pavos és l'Indiana Jones de la Switch.
1: Que surt demà, oficialment.
0: L'únic físic.
4: L'Indiana Jones estarà a vendes?
1: Sí, que
0: no, estic parlant de físic.
1: Edició física.
0: Edició física que quedi així a la venda sense preus totalment no, descantillats.
1: No es troba, el de Play 5.
0: No, és que avui he vist la notícia de precisament de que surt ara l'Inner Circle per la Switch 2,
1: sí.
0: I he anat a mirar aviam si per casualitat havien decidit fer un puja a tot...
1: És estrany.
3: Tot el futur no és, són jocs digitals, ja, i prendre pel sac.
0: Sí, després de lo que ha fet PlayStation, que no ho hem arribat a parlar, això no ho hem parlat.
1: Sí.
0: Això de si no et connectes a internet això vol dir, i aquí hi va haver gent que es va fer caquíssima a sobre perquè van dir adeu al Pity,
1: però són els jocs
0: només
1: a
0: afecta jocs a partir d'ara, sí. Exacte.
1: Bueno, sí, no sé si voleu comentar això, però vaja, és que això està passat i en teoria no és tan dramàtic. O sigui, la idea era que els jocs que compris a partir d'ara en bueno, digitals t'obliguen...
0: No, és a dir, a partir de la darrera actualització de la Play,
1: jocs que compris en digital requereixen que t'hagis de connectar com a mínim una vegada cada mes,
0: més
1: cada
0: 30 dies
1: perquè es mantingui la llicència a compra. Però jo el que no he acabat d'entendre encara és que si no et connectes cada 30 dies, en principi el que he entès és que si passen dos mesos...
0: En el moment
1: mesos,
0: en què et tornis a connectar els dos mesos i ja està.
1: S'activa la llicència, sí. O sigui, però has de fer com algun pas més. És com que no pots jugar, et connectes a internet i et diu, ok, tot es valida, endavant. No sé exactament quin és, o sigui, el problema és aquest. Que
0: per això dic que la frase aquesta del Pau de sempre ens quedaran els digitals, doncs... No està tan clar, tio.
1: Sí, no, i si us heu de pillar Neo Geo, si voleu jugar segurs, Neo Geo. Bueno,
0: la Neo Geo.
1: Vinga, va, tot, fora bromes. Jo vull, us vinc a parlar del joc que és una mica polèmica i vull escoltar el Néstor a veure què té a dir. Però, bueno, lligant-ho amb el que feia amb la Fix and Beats, el Mixtape, aquest joc desenvolupat per Beethoven and Dinosaurs, és el joc
0: per Beethoven, tio, va passar a fer sinfonies, a fer videojocs,
1: sí, que
0: reinventar-se, tio.
1: Havien, és el seu segon joc, el primer joc és The Artful Escape, un videojoc que també juga amb una estètica molt, molt colorista i molt especial, i que també la música té un pes molt, molt, molt important en aquest joc. Jo no el vaig jugar, és el típic joc que estava al Game Pass i volia jugar-lo i al final per mil històries no el vaig poder jugar, però bueno, aquí ens portem a Mixtape, que és el nom que reben aquestes típiques cintes de casset que tens barreges de cançons, no? I el que sí que també segell de qualitat és que Annapurna publica el joc. Ja sabeu que Annapurna és aquesta, aquest publisher que tot el que porta és de bon gust, o sigui, són obres ben fetes. A partir d'aquí, què és Mixtape? Mixtape és una aventura narrativa i és una oda a la, anava a dir, l'adolescència o al fi de l'adolescència. Bàsicament són, és la història, vius la història de tres amics, dos noies i un noi, que viuen les hores prèvies a la seva última festa abans de, diguéssim, desperdigar-se. La protagonista, la Stacy Rockford, és la, o sigui, té un paper important, és, té clar que després de l'endemà d'aquest dia que estàs vivint amb ells, vol marxar, se'n va cap a Nova York a fer, intentar guanyar-se la vida amb el que ella agrada, que és el tema de la música. Ella vol ser algú així, la traducció no me'n recordo com li diuen, algú així com dissenyadora musical o arquitecta musical. És una tia que té molt clar les cançons que li encaixen a cada moment, d'acord? I ella diu, o sigui, soc la millor posant, tu em poses una pel·lícula i jo et poso la millor banda sonora perquè aquesta pel·lícula, aquesta obra, ho peti. Digue-li pel·lícula, digue-li escena, digue-li clip, el que tu vulguis, no? I juga el joc, juga precisament en què tota té una mixtape preparada per aquestes darreres hores abans de pirar-se. I
2: cal dir que és als 80,
1: sí,
2: també,
1: és 90, un detall important,
0: 80,
1: sí.
0: 80 o 90.
1: 80, sí. Bueno, potser sí, estan vivint els principis. No, realment no sé quan està ubicat. El que està clar és que tota la música que posen, Devo, Roxy Music, Lush, Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Joy Division, sí, The Cure. Jo t'he de dir, o sigui, aquest joc, ho volia fer al final, però jo aprofito per dir-ho ara. O sigui, aquest joc, al Néstor crec que li agradaria molt, i a tu, Pau, sabés, crec que tu, com a mega, mega crack de la música i que tens molta cultura musical, crec que només per la música ja és una entrada brutal. Però és que el joc en si, o sigui, té, us destaco els pilars importants. Per una banda, a nivell estètic, és un joc que entra pels ulls perquè té, ha utilitzat el recurs de l'Spider-Verse, és a dir, el joc, diguéssim, va molt fluid, però els personatges tenen animacions amb menys FPS, per tant, dona aquesta sensació de stop motion. Molt guai, o sigui, visualment és preciós.
2: Sí, una estètica molt com il·lustrada, també.
4: Sí, em recordo també un mica Arcane.
1: Arcane, sí, una mica Arcane. Sí. Sí,
2: és que Arcane és molt més polit i aquest és més...
1: A mi m'ha recordat molt també l'aventura narrativa també del Life is Strange, però molt més currada gràficament aquest, eh?
0: No, jo només veient la banda sonora, tio, ja és...
1: No, ja et dic, a mi me la rebufa molt tot aquest estil, però he de dir que estan molt ben triades les cançons. Algunes em sonen, altres no, però és com que... brutal. Llavors, la història va, que us deia, aquesta oda, aquests últims minuts, bàsicament...
0: Són estres... Em sorprèn que te'l rebufi quan tu ets un tio que li encanten els jocs de ritme, tio, si al final el ritme és música. Que,
1: no té res a veure
0: amb... No, dic que te la rebufa la banda sonora. Sí,
1: no, me la rebufa no, a l'estil de música. O sigui, jo, per exemple, amb els Guitar Hero hi havia moltes cançons que les acabava gaudint perquè estava jugant. Però a mi, o sigui... tipus de música que em moli, hi ha pocs videojocs que tenen la música que m'agrada, d'un ritme, un hausete o si és electrònica,
2: no posen la maionesa,
0: sí,
2: tio,
0: molt verano
1: costa trobar amb aquesta. Bueno, per una banda això, música a nivell estètic i el que us deia, no, que la història va de que han d'aconseguir la priva, han d'aconseguir el mamà per fer unes begudes prèvies al clàssic botellón abans d'anar a la festa, que es veu que és una festa que passa la història, és a casa d'una mig coneguda,
0: és com Project X,
1: sí, aquell concepte. Llavors, aquí ve on està una mica potser el debat que ara amb el Néstor també ho comentarem. És una aventura narrativa. Llavors, el joc en si, a nivell jugabilitat, tens, bàsicament, hi ha escenes en què es mouen amb skate, llavors sí que 4 botons per fer un saltet tal, però que el repte és mínim o zero. O sigui, de fet, jo...
2: Zero. És que jo crec que el tema és aquest.
1: O sigui, jo vaig anar a la primera, quan comences amb, i després d'una escena ja vas amb l'skate, i vaig voler dir que a veure què passa, però perquè portava de res, un 30 segons que no passava ben bé, bueno, estava jo movent-me i tal, gaudint de l'escena, però vaig dir, vaig a xocar contra aquest cotxe que ve de cara, vale? I xoca i fa un rewind, uns metres enrere, i segueixes. El joc no té repte, però no li importa, és el que dèiem, no? Hi ha jocs, aquí és on potser la gent critica, és que no hi ha cap dificultat o cap, això, no m'està suposant.
2: Jo crec que també, almenys jo alguns clips que he vist, que un clip que ensenyaven que vas amb una espècie de carret de la compra d'aquests, sí, de no sé què, i que el tio literalment deixa el mando, sí, i es passa tot perquè el carret va seguint, i, o sigui, llavors jo crec que el que es critica és la il·lusió de que estàs fent algo no, quan Néstor, mira, no hi ha possibilitat d'error.
1: Aquest exemple del carret aquest, perquè això surt de repente, és que a més fan juga molt, no només vius les hores prèvies a la festa, sinó que quan dic que és una oda a l'adolescència, no hi ha l'amistat, és perquè hi ha molts moments on fas flashbacks i recorden escenes que han viscut, com que els heu portat a ser tan amics, no? Llavors en aquest moment surt una d'elles que ha pillat una papa brutal, i els altres dos, i arriba la Poli en una festa aliena i la carreguen en un cotxet del campo i es foten carrer cap a baix, d'acord? Els dos, una cada lateral, i la que està mega mamada a dins del carretó. És cert que tu pots deixar el mando, jo no ho sabia, que pots deixar el mando i no passa res. La gràcia és tant que pots, o sigui, la il·lusió que tens d'intentar que vagi recte. Recte vull dir que tu com els protagonistes vagis enfocat, sí, centrat, cap a baix, perquè sí, el carretó et va donant voltes i has de controlar aquesta, que et vagi recte. Però perquè l'escena sigui bonica o sigui coherent, entre cometes, no? Perquè puguis com d'alguna manera controlar que van mirant endavant. Jo crec que has definit molt bé, no sabia que no passava res si no tocaves, però el joc va d'això.
2: Almenys aquest, en el vídeo aquest, ja et dic, no sé quina part de realitat,
0: sí,
2: aquest
0: vist, vídeo,
2: però és aquest que el tio, sí, sí, deixa, és que no estic fent res, saps? I el carrer és que ni es gira ni res, simplement s'acosta als laterals i va fent així i segueix cap a baix.
1: Sí, bueno, ja està. Si no gira ja perd una mica el que estava defensant, no? Perquè...
2: Sí, sí, és que no passa res, simplement que el carrer va
4: recta i va fent el... També amb el gris.
1: Sí.
4: Els enemics finals del gris, no, jo, hi ha un acert que et persegueix i tu pots deixar el mando i no passa res. Sí.
1: En el primer gris, el segon sí que li van posar una mica més de combat i més una mica més, sí, complex, però... Bueno, són jocs que busquen, sí, altres coses.
2: Jo crec que és el debat aquest, que sí, i que t'ho compro, i a més, jo ja t'ho dic, aquest és un altre debat, que és que em vaig cagar la putíssima mare de totes les plataformes del món, perquè també vaig dir, hòstia, ara no tinc la puta Play 5, no puc pillar-me aquest joc, vaig a veure si per Steam el puc pillar, i només hi ha versió Windows, hòstia, i si tens un Mac...
1: Hòstia.
2: Joder! I no hi ha una altra possibilitat de jugar.
1: Doncs una llàstima, però jo dic, més enllà de la manca aquesta potser de repte, és un joc, jo el que estava vivint i entenc, el 10 de gener l'entenc, perquè jo feia molt temps que no estava gaudint amb la manera en com m'estaven explicant les coses. Ja sé que no és un repte, però és que hi ha tants petits, o sigui, hi ha tants petits minijocs que d'alguna manera és el que dius, no, és que no som, realment no són minijocs, és, et deixen el comandament perquè decideixis tu com vols que avanci allò, amb unes barreres mega clares, però tu senzillament estàs fent que allò sigui plàsticament com a tu t'agrada que passin, no? Hi ha una escena, això ja et dic, aquesta em va sorprendre molt i passa molt al principi, recorda un petó, o sigui, aquesta cançó m'agradava i per culpa d'aquell petó que em vaig sentir obligada a fer-li en aquell desgraciat, ara la odio aquesta cançó, no? I et fan un zoom, allò, sunset,
2: llengües,
1: i fan les llengües, i tu amb els dos joysticks has de fer, t'has d'enrotllar, o sigui, amb un joystick ets la llengua d'un i l'altre, però és que estan fan, o sigui, són incòmodament ben fetes aquestes dues llengües, veus la saliva, veus els ferros, o sigui, com si és un tall lateral, perdó, i o sigui, és un minijoc molt tonto, que repeteixo, no pots fracassar, no, potser la gent li molaria que en cada una d'aquestes coses dius, no, si no ho fas així, no ho fas així, pilles i tornes a començar.
2: Jo crec que, o sigui, m'ha sabut una idea, perquè jo sí que, o sigui, jo t'ho compro que la dificultat sigui de,
1: sí, sí,
2: nen de 4 anys, vale. Però que en algun moment, saps, vull dir, això, que vull dir, que tinguessis alguna possibilitat, si em dius que hi ha un xoc frontal amb un cotxe i que com a mínim era un rewind, sí, seria coses d'aquestes a tot arreu, yeah, una mica, yeah, no? De dir, et surts molt clarament cap a fora, tot i que ells t'intenten acompanyar cap a dins i tal, i et fots amb el carrito pel d'això, sí, i rewind automàtic i segueixes, algo molt ràpid, però...
4: Perquè la història és la que és, no?
1: La història és la que és,
4: no tinc opció a triar.
1: Res de res. També
0: és una novel·la gràfica.
1: També us he de dir, o sigui, està superben escrita, el so és un joc que també cada lloc on estàs, l'àudio està molt ben fet, o sigui, estàs allà molt ben acompanyat, les veus, l'actuació dels tres protagonistes, increïble. O sigui, estava jugant això, és que jo crec que també per això agraeixo que la dificultat sigui zero, perquè és que no et talla el ritme, t'estàs menjant una sèrie que per mi està sent top. O sigui, ja us dic, i a més el joc em sap que dura 3 hores i mitja, por ahí, i crec que està, no sé què he fet, potser 2 hores, no sé si arribo, però és que increïble. O sigui, és un joc que ja et dic, està al comandament i dir amb un somriure, i que inclús rius en algun moment, i altres moments que et toca la patateta, i altres, i això, i com la música va sent un fil conductor ideal. Buah, o sigui, entenc el 10, l'entenc, jo quan acabi us diré, o sigui, molt probablement com a experiència, i com els videojocs et poden arribar a fer explicar una història, no? Te la poden... És això, m'han explicat una història, m'estan explicant una història d'una manera que jo feia molt temps que no notava aquesta... Està molt, molt ben dissenyat tot plegat. Ara, si busques un repte, si busques adrenalina, si busques...
0: Estan als sols.
1: Sí. Puc entendre la gent, però és això el que diem, no? No sé quants jocs, tots els jocs que abans el Pau Aguilar ha anat dient, home, és que busques tots els jocs, hi ha una, un has de superar alguna cosa, no? Potser aquest és el debat. Si no hi ha res a superar, si no trobes aquella tecla... Aquí algú ha jugat al...
0: No, aquí a superar és la història, vull dir, has d'avançar, no? Vull dir, al final...
1: Sí, exacte, hi ha moments on estàs en un escenari, una habitació, i...
2: Sí, el debat és que avançaràs anyway.
1: Sí, vas no, si xocar els ítems
0: si
1: que
0: necessites
1: tocar. Si vas
0: xocant contra el cotxe, sí, clar, si no toques el mando, no toques els ítems, no xoques contra el cotxe, no avançaràs, hi ha una mica d'interacció.
1: Sí, el personatge, això, arribes a un moment i estàs en una habitació i hi ha tres ítems que has de tocar, i te'ls marquen, amb puntets blaus, és si vols descobrir coses, i el groc, i ho he deduït, però no he volgut fer-ho, però suposo que el que és de color groc com daurat, si el toques, avances la història. O sigui, segueix el diàleg, hi ha una nova cinemàtica, però llavors tots els altres és aquella foto que la mires, la gires, t'explica no sé què, fas un flash, o sigui, tot lo blau és extra, i els icones grocs, això en algunes escenes, hi ha
0: bueno, és una novel·la gràfica interactiva.
1: Sí,
0: és així, és no, hi ha més, és el futur del
2: storytelling. Té molt bona pinta, ja et dic.
1: És molt guai, molt guai.
0: Bueno, em recorda també una mica el que estan intentant fer ara amb aquest Stranger Things 85 a Netflix, que no l'he arribat a veure, però és una mica aquest concepte, però interactiu, en el món Stranger Things. L'heu arribat a veure vosaltres en el compte?
4: Jo no, però sí, la tinc.
0: No sé.
1: Sí. Bueno, ja us veurem. No em feu posar-li nota, perquè això és molt curt. El pròxim programa ja ho hauré acabat i us comento. Però de moment jo convidaria la gent a que ho provés. Està clar, i també surt, em sembla que està a 17 euros. O sigui, 17 euros és pasta.
2: Sí, està molt barat.
0: Però... En físic hi no, és per Play?
1: No. Aquest és el típic, Pau, ja sé, això saps què passarà. Ara ho petaran, suposo, força així en digital, i d'aquí un anyet, la física, que passarem a parlar-ho tots. Però en la versió Play 4, potser, en esta...
0: Perquè la Play 4 ho aguanta.
1: Yeah. Jo crec que sí, aquest joc, o sigui, si no és la Play 4, no és l'ara, perquè no té cap tipus de dificultat tècnica, crec.
3: Volem que la gent es gasti 600 i pico moniatos amb la Play 5.
1: És el joc que justifica la compra de la Play.
3: A quan estarà? 6,50, no? 6,50 la Play 5?
1: La bàsica, sí, crec que sí.
0: A 6,50 ja, tio?
2: És que, tia, vamos.
4: La digital no, si vols la física...
3: S'ha de comprar de la puta Play 5, tio.
1: Com jugaràs al GTA 6?
3: No me la penso comprar ni quan surti el GTA 6, ja t'ho estic dient. Ni quan surti el GTA 6 em penso costar 650 euros.
1: Guardeu el clip, guardeu el clip.
3: Puta merda. Guardeu el clip.
1: Jo només diria, Pau, compra-te la demà i així ja la tens, i t'oblides del problema i no has de saber si te la compraràs o no. Ja la tindràs, ja està.
0: Ullo, 6,37.
1: Com pareix ahorrar?
2: Te la compraràs de
0: net. 6,37. No, la d'un tera, 6,49. Ullo, tio.
1: 6,50, sí.
3: Perquè avui, a més, avui en dia un tera és totalment insuficient.
4: Sí, no.
0: La més barata són 800 i pico gigas, eh?
3: Era el Call of Duty que va haver tot fotia una actualització de 80 gigas o alguna cosa així.
1: Els últims eren 150 gigas, no tenia cap sentit. Tan mal objectiu que això.
4: El Baldur's Gate crec que són 150-160 gigas.
1: Clar, és terrible.
4: És...
3: No ho sé.
1: No, res més.
3: Algú més, Magí?
1: Res més.
3: Molt bé, doncs fins aquí la Pixel. I abans d'acabar, videojocs de paraules.

0: estava agafant. És que
1: tinc... No, he hagut de tallar, tio, perquè si no...
0: Sí, sí, sí, els drets. Vinga, va. Diu, s'obre el taló i es veu un home molt, molt prim que va molt taja caminant pel carrer. Però com que és un dimarts a les 11 del matí, vol fer veure que va serè, però realment va doblegat com la Torre de Pisa. Es tanca el taló, nom de videojoc, Flag Simula i Tort. Flag Simula i Tort.
1: Flag
0: Simula i Tort.
1: Flag Simula i Tort.
0: El Flag és correcte, eh? El Flag Simula i Tort. Flag Simula i Tort. Flag Simulator.
2: Espera, espera, espera, espera, no se la llengua.
3: Flag és una ruïna per una tonta.
0: Ell ho simula, però... Tort.
1: Ai, pues... Bé, bé, no, no està bé, a mi m'ha agradat.
4: Totes les carcajades d'aquí dels membres del grup.
3: Cuidadito, cuidadito con mi.
4: Exacte. Bueno, en fi, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
1: Gràcies, bon dia.
4: Néstor Sart.
2: Gràcies, bona tarda.
4: Magí Berneda.
0: Gràcies, bona nit.
4: Manuel Osero.
5: Campions.
4: I un servidor, Pau Aguilar. Abans d'acabar per això, recordeu-vos que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous primer a les 8 del vespre a ràdio, després a les 10 de la nit a Ona 359 FM, que ens podeu escoltar també a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, si tot va bé, i veure'ns a YouTube. També YouTube i Spotify sempre són els més problemàtics en quant a drets. Però bé, mireu-nos a YouTube i Spotify també. I contacteu amb nosaltres a les xarxes socials, Twitter, Instagram i BlueSky@FreaksBeats. Moltes gràcies.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Els somnis dels anells. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Arones. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Arones.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i...

Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.